Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Ara que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Vol que et molesti, jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go. M'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Londres, 1854. Un estrany brot comença a estendre's pels barris més densos de la ciutat. Persones de diferents edats, classes socials i barris comencen a caure malaltes. Cap patró, cap lògica, cap pista. Els metges estan desconcertats. Les dades demogràfiques no coincideixen, no comparteixen oficis ni es coneixen entre ells i tanmateix estan connectats. Només una cosa els uneix, però encara no ho saben. I el rellotge avança.
2: Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
2: Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que no cura malalties, però pot ajudar a entendre-les millor.
3: Mira, d'entrada us aviso que avui el títol del podcast és una mica publicitat enganyosa, perquè no sé si estimarem gaire. Avui aprendrem un concepte bastant desconegut i molt important en mates. Anirem fins al cor d'una epidèmia històrica per descobrir com les matemàtiques poden ajudar a salvar vides, però literalment,
4: Molt bé, doncs, especulem. Què podien tenir en comú persones tan diferents? Algun producte que consumien?
3: Sí, era un producte de consum bastant comú. Compartien l'aigua. Tots anaven a buscar aigua a la mateixa font. I quan la van tancar, es va frenar el brot. El que és interessant és com ho van descobrir. I és interpretant una estructura molt estudiada en l'àrea de la geometria computacional, els diagrames de Voronoi. Els investigadors de Londres van agafar el mapa de la ciutat i van situar-hi totes les fonts d'aigua. D'aquesta manera van detectar la font infectada i la van poder tancar.
4: Mira que bé, tu, geometria i salut pública.
2: I això quins altres aplicatius pot tenir a la vida quotidiana?
3: Doncs, per exemple, la cobertura dels mòbils, o sigui, el diagrama de Voronoi és el mapa que et pinta com de colors diferents, diferents zones, que són els punts del pla que estan més propers, en aquell cas a una font, o per exemple, si parlem de la cobertura dels mòbils, doncs a l'antena. Llavors tu vas caminant pel carrer i el teu mòbil es connecta a l'antena més propera. Si tu segueixes caminant, de cop, quan passes de zona, el teu mòbil capta la senyal d'una altra antena i tu ni t'enteres, però el teu mòbil es va connectant com a diferents punts i sempre es connecta al punt més proper que té.
2: Per això el dia aquell de la gran apagada hi havia gent que tenia cobertura abans que altra, no?
3: Exacte, si hi ha llum a un lloc o no, segur que influeix. Però sí, això dels diagrames de Voronoi, al final, és una cosa que s'utilitza en diverses coses de la vida quotidiana, sí.
2: I, per exemple, a l'hora de triar el cap, que li correspon a cadascú?
3: Clar, va per zones. Si tu a casa teva mires quin cap et queda més proper, doncs aniràs aquell. O sigui, si ho pintéssim en un mapa, seria la mateixa zona del diagrama de Voronoi. Vale, doncs exacte, això dels diagrames de Voronoi és el que van utilitzar per solventar, com si diguéssim, una epidèmia de Londres del segle XIX. Però ara també tenim coneixement d'una altra epidèmia actual en un món globalitzat que la vam viure fa poc tots nosaltres.
2: I a qui farà jugar avui?
3: Mira, una epidemiòloga de la Vall d'Hebron. Escolta, escolta. Doncs estic aquí amb la Blanca Borràs, que és metgessa de la Vall d'Hebron i és especialista en medicina preventiva i salut pública. Hola, Blanca.
5: Hola, què tal?
3: Ja saps que ens agraden molt les mates i al final la medicina també té molta relació amb les matemàtiques. També vosaltres heu de fer molts càlculs i models, que sí?
5: Sí, la veritat que sí.
3: Tu també ets especialista en epidèmies i a mi m'ha arribat que tu et vas haver d'encarregar bastant en tota l'època del Covid, no?
5: Sí, la veritat que sí, de la vigilància epidemiològica i més tard de les vacunes, sí.
3: O sigui, tot això de la propagació, com funciona en una epidèmia?
5: Doncs sí, la veritat és que estàvem tots molt pendents del, no, el número bàsic de reproducció, que jo crec que tothom ho escoltava fins i tot a la televisió, no? cada migdia.
3: Vale, i què és això d'aquest número bàsic de reproducció?
5: Al final és el número de casos secundaris que pot produir una persona infectada amb condicions ideals, no? Si posem una persona, per exemple, infectada de Covid amb una classe, una guarderia de 10 nens, seria capaç d'infectar aproximadament a 3.
3: I que llavors cada malaltia, com si diguéssim, té el seu factor.
5: Cada malaltia té el seu. Per exemple, el xarampió pot arribar a ser de 10, 7, 18, 10, més o menys.
3: Clar, déu-n'hi-do, perquè hi ha malalties que potser tenen aquest factor R més alt, però com que els altres estem vacunats, per exemple, potser llavors no, tot i que la persona pugui contagiar 10, no s'acaben contagiant 10 perquè estan vacunats, suposo, no?
5: Totalment, exactament. Per exemple, el xarampió, tot i ser molt transmissible, ara mateix no ens està causant una epidèmia perquè la gran majoria de persones estem protegides, vacunades. Quan va arribar el Covid, ningú estava protegit i, per tant, es va causar una epidèmia per aquest motiu.
2: Entenc que havíeu estudiat grans epidèmies, però potser no n'havíeu viscut cap que afectés a la població de tal manera que tota la població de l'Estat s'hagués de confinar. Quins aprenentatges n'heu tret?
5: La veritat, doncs que, tot i les matemàtiques, no, hi ha un factor social i antropològic molt, molt important que cal prestar-li molta atenció i que passa per una molt bona comunicació a la població.
2: Mirant pel retrovisor, diries que la gestió va ser correcta?
5: Jo penso que sí. Eren decisions complicades, però que en diferents moments no sé, eren proporcionals al que necessitàvem.
2: I es parla molt de la possibilitat de que torni a produir-se una epidèmia similar. Els experts com ho viviu, això?
5: Sí que és real en el sentit de que històricament, aproximadament cada 60 anys, tenim una epidèmia. Normalment és causada per el virus de la grip, i aquesta vegada ens ha sorprès el SARS-CoV-2, però podria ser un virus SARS, com podria ser un altre cop la grip. Sí, creiem que tornarà a passar.
3: Està bé, bueno, però l'important és saber com reaccionar, no?
5: Exactament. No, però jo crec que amb la vacunació va ser un èxit perquè mai s'havia fet tan ràpid.
3: Clar.
5: I bueno, es va incrementar moltíssim la capacitat, no, de les societats científiques i de les entitats reguladores per fer una vacuna tan ràpida, i això crec que ens permetrà estar més preparats a la propera.
3: Tu estaves com amb pacients directament o estàveu estudiant, intentant fer models i això?
5: En el meu cas particular estava a les dues coses. Sí que sobretot molt al principi vam fer models per calcular la capacitat de llits d'UCI que necessitàvem, no? Que és molt important perquè, de fet, per exemple, al nostre hospital vam passar d'uns 50 a gairebé 200. No, llavors això s'ha de preveure perquè un llit d'UCI s'ha de construir, no? I, bueno, al principi estàvem dedicats més als models i després a tot.
3: Molt bé.
2: Moltíssimes gràcies, Blanca.
3: Com ens ha explicat, el factor aquest de contagi del Covid, en aquest cas concret, era 3. Que això, recordem que vol dir que cada persona contagia 3 persones més, d'acord? Llavors, i ens podem imaginar. Imagineu-vos que jo sóc la primera que m'he contagiat.
4: El pacient zero.
3: Exacte. I jo, com que aquest virus té com un contagi de R igual a 3, doncs vol dir que el primer dia jo contagiaré a 3 persones. Llavors, què passa? El segon dia, aquestes 3 persones, cada una d'elles contagiarà 3.
2: Però tu seguiràs contagiant.
3: Clar, jo en realitat sóc la quarta persona, que també estic d'abans, que també contagiaré. Però això, ho podríem simplificar per ara entendre-ho millor i podríem fer com jo avui contagio a 3 i després vaig i em tanco a casa. Com dient,
2: ens confinem després,
3: exacte,
2: del primer contagi.
3: Perquè així ja jo no contagio a ningú més. Llavors seran aquestes 3 persones que encara no ho saben, que cada una d'elles contagia a 3 i a la que llavors els han contagiat ja també es tanquen a casa. Vull dir, estic simplificant, que vol dir que estic fent menys contagiats dels que hi podria haver. La pregunta podria ser quantes persones infectades hi hauria al cap d'una setmana?
4: A veure.
2: 7 dies.
4: Sí.
3: És un creixement exponencial, una progressió geomètrica.
4: Doncs vinga, calculem-ho. Tenim el model clar. Si una persona en contagia 3, estem davant d'un creixement en base 3. I això és una progressió del tipus 1, 3, 9, 27, 81...
3: Exacte. Cada dia es multiplica per 3. 3 elevat a 7. En una setmana tindríem 2.187 casos. ¿Vale? No semblen tants. Vull dir, 2.000 i pico persones,
2: sí, tampoc,
3: doncs, tampoc és tan bèstia. Això en una setmana. Però ara anem a plantejar, què passaria en 2 setmanes?
2: 14 dies, no?
4: No és el doble.
2: 3 elevat a 14.
4: Exponencial.
3: Exacte.
2: 3 elevat a 14.
3: Per tant, faries 3 per 3 per 3 per 3. Això 14 vegades.
2: Sí.
3: Llavors, 3 elevat a 14...
4: És 4.782.969.
3: És a dir, en 2 setmanes... 4 milions i pico de gent contagiada. Clar, aquest és el problema del creixement exponencial. Bueno, el problema o la virtut, depèn. Així que aquí, com és una cosa negativa, doncs no
6: ho veiem un problema.
3: Si fossin diners que anessis guanyant,
6: això estaria molt bé.
3: Això. Però clar, justament lo exponencial és això de fer. L'expressió de... Ui, això creix exponencialment. Vol dir, és com un sinònim a dir que creix molt ràpid. Perquè realment és això. Mireu, en els 7 primers dies només es contagiaven 2.000 i en 2 setmanes de cop es contagien 4 milions i pico, de fet, quasi 5 milions. Llavors, aquest tipus de model el podem aplicar a altres situacions. Per exemple, la difusió d'un vídeo viral. Clar, quan algú es fa viral... És que jo el comparteixo amb X persones, però cada una d'aquestes el comparteix amb X persones i pum, pum, pum, pum, pum, o cadenes de recomanacions, de parlar bé d'algú, no? O propagació d'un rumor.
6: Ui, el rumor jo crec que va més de pressa, eh?
3: A veure, és que les matemàtiques del contagi són les mateixes.
6: Avui hem vist que, de vegades, per frenar una epidèmia no cal un laboratori, cal mirar el mapa.
4: I que una mediatriu et pot salvar la vida.
3: Sí, tornant a Voronoi, hi ha un experiment que podeu fer a casa, que a vegades el fem a classe també, que és com un experiment així de ciències, i és que si voleu veure com s'expressa aquest concepte gràficament, podeu agafar un plat, el més pla possible, que no faci panxa, i podeu repartir-hi la casitos, com vulgueu, en posem 4 o 5 de colors diferents, això sí, intenteu que siguin de colors diferents, i omples el plat, l'omples d'aigua. Llavors, clar, el colorant dels lacassitos amb el contacte amb l'aigua es va com desfent i es fa com un cercle al voltant del lacassito on la tinta que té doncs es va fent gran, no? Es va fent un cercle cada cop més gran. I clar, quan xoquen els dos cercles de dos lacassitos que estaven de costat, doncs just es genera una línia recta, que això és la mediatriu entre els dos lacassitos. I clar, com que a tots els lacassitos els està passant això alhora, se't fan totes les mediatrius alhora i el que et queda és el diagrama de Voronoi d'aquells lacassitos. Per tant, et pots imaginar que si aquells lacassitos fossin les antenes que hem dit abans o les fonts, doncs tota la zona vermella vol dir que el lacassito més proper que tenen és el vermell. Tota la zona blava doncs tenen el lacassito blau com a més proper. I això és un experiment que podeu fer a casa i és molt xulo de veure i queda... Realment queden rectes perfectes, eh?
6: Això ho feu a classe?
3: Sí, sí, sí.
6: Doncs em sembla molt divertit.
3: Ja, és que a més els alumnes... I a més fas tota la conjectura. Què creieu que passarà? I aquí hi ha conjectures tant de matemàtiques, de la forma, com físiques, de si posem aigua freda no passarà res. Hi ha nens que molts, per exemple, diuen si poso aigua calenta sí que es anirà desfent, però amb aigua freda el colorant no li passarà res. O després penses, vale, i ara com posaríeu els lacassitos perquè el plat ens quedés tot de franges rectes, no? O franges així allargades. O sigui, et pots preguntar el problema a la inversa. Sí, sí, totes aquestes coses és lo important de fer pensar als alumnes i amb un context com podria ser aquest, doncs estirar-lo i fer preguntes que facin moltes connexions amb coses de física, amb coses de matemàtiques, pensar els problemes del dret, del revés... Sí, sí, sí, això és la gràcia.
6: I adaptant el currículum a la curiositat dels alumnes que tens davant. No?
3: Exacte.
6: Avui no hem estimat, però hem descobert un concepte molt desconegut que va ajudar a resoldre una epidèmia.
3: Sí, sí, i a més, aquest concepte, també a part de l'epidèmia, també té moltes aplicacions. Voleu saber què hi té a veure Voronoi amb l'atac de Pearl Harbor?
6: Sí.
4: Endavant.
3: Mira, hi ha un llibre que és Design and the Noise, de Nate Silver, que hi ha una imatge que revela la ruta de la flota japonesa cap a la base nord-americana. Vale, al mapa hi ha assenyalades les quatre bases navals dels Estats Units al Pacífic i els japonesos van triar la frontera de Voronoi per sortejar Wake Midway i Aleutianes i així van poder atacar per sorpresa Pearl Harbor perquè ja veien que havien fet com un recorregut molt estrany perquè feien anaven en recte, després giraven, feien un altre tros recte, després giraven, feien un altre tros recte i era com, per què naveguen així? Clar. I és que just estaven anant per sobre
6: no
3: de la mediatriu, perquè per anar com, clar, els punts més llunyans d'aquests... Jo he de passar entremig de dos radars El punt com més lluny dels dos radars serà passar just pel mig, que és la mediatriu. Però, clar, quan s'acabava aquell tros, havien d'agafar una altra mediatriu i després una altra mediatriu.
6: I això com ho van calcular, si no tenien la Casitos?
3: Clar, doncs ells van fer-ho amb cartes navals o vés a saber, perquè, vull dir, al final és enginyeria naval o el que sigui.
4: Per tant, també et dic d'una altra manera, si tu estàs en una festa i no vols saludar ningú, però n'has d'anar sense creuar-te amb ningú...
6: Per la mediatriu.
4: Que de bona noia.
3: Exacte.
6: Per fer una bomba de fum.
3: Exacte, que no et pilli ningú. De fet, els diagrames de Voronoi no són només un concepte de geometria, són una eina potentíssima per entendre com es reparteixen els recursos o els riscos.
6: Ostres, lo de les Casitos m'ha agradat molt. No hi ha algun altre aplicatiu que puguem fer a casa?
4: Sí, de fet, quan vam fer una reunió amb la Clara Grima ens van sortir un munt d'experiments i de contextos en biologia que eren molt interessants i que es veia com la natura fa servir de forma eficient els seus recursos i surten molts diagrames de Voronoi en moltes coses naturals, com era l'aura...
3: Lo de l'all, quan tu agafes una cabeça d'all i la talles així transversal i les parts que et queden, saps que l'all a dintre té com un... que de tallada o un tros de planta, no? Doncs allò és com el centre d'aquella zona. Llavors veus com el diagrama de Voronoi. I de fet ho vam fer a l'ordinador, vam fer una foto i llavors ho vam posar a l'ordinador i amb un programa vam anar fent les mediatrius i si ens quedava, o amb la pinya.
6: O sigui, que orgànicament...
3: La pell de la pinya. La pell de la pinya, saps que també són com uns... No són rectangles ni
6: rombos,
3: són pentàgons.
6: Ja, sí, és una forma geomètrica estranya.
3: Doncs en realitat són les mediatrius, estan delimitades per les mediatrius del centre de cada zona, com si diguéssim. Llavors, si tu fas una foto d'una pinya i la poses a la pantalla i fas les mediatrius, doncs també et queda.
6: Coincidirà. O sigui, que la natura orgànicament genera diagrames de Voronoi.
3: Clar. És a dir, és que això... segur que té a veure perquè les plantes al final busquen l'eficiència. Llavors volen estar tots els que estan al més a prop d'aquí, que potser és un punt d'entrada d'aigua de la planta o de nutrients, doncs clar, es van fent així. De fet, una altra cosa que vam dir i que vam dir que estudiaríem i que no ho vam arribar a comprovar eren les closques de les tortugues, que també es fan com unes formes i també vam pensar, ostres, a veure si també si és el diagrama de Voronoi de la closca en general, com si hi hagués un centre a cada lloc, però aquesta no ens va quadrar el dia que vam fer la foto. També la tortuga és com
6: si té una
3: curvatura,
6: forma, sí,
3: llavors tant la foto tampoc és la projecció, però bueno, totes aquestes coses ho animem a provar-ho i a mirar diverses coses i dir, ai mira, vaig a comprovar a veure si té un diagrama de Voronoi o no.
6: Molt bé, com l'espiral àurea i la proporció, no?
3: Exacte, totes aquestes coses de relació de natura amb matemàtiques.
6: Molt bé, doncs som-hi amb la conclusió didàctica d'avui.
4: Vinga.
3: Molt bé, doncs si ens fixem en què hem après avui, doncs una de les coses importants és que a la història també hi podem trobar moltes matemàtiques i com s'han aplicat diverses coses per resoldre grans problemes, com ens ha passat abans amb Voronoi, amb lo de l'epidèmia de Londres. Després, que les progressions geomètriques ens ajuden a modelar situacions reals i que el creixement exponencial no és gens intuïtiu. I després, que amb una pregunta simple podem arribar a una gran comprensió del món. Al final, és anar connectant, com sempre fem. Avui no hem fet grans estimacions, però sí que hem fet connexions amb conceptes matemàtics, amb la vida quotidiana.
6: Gràcies, Laura, per compartir el teu saber. Això és tot per avui i us esperem al proper capítol de Estimem les mates.
4: Fins aviat.
6: Adéu.
3: Que vagi bé.
7: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat.
1: Val el mateix una ampolla d'aigua en un supermercat, en una guingueta de la platja o en un aeroport? No, oi? I estem parlant del mateix producte. Però l'espai en el qual s'adquireix i la facilitat d'accés a un altre venedor, a un recurs alternatiu, és el que acaba marcant la diferència. Aquest exemple el podem escalar més amunt. Quan hi ha abundància d'aigua a l'entorn, el recurs és econòmic. Quan s'ha d'anar a buscar una mica més lluny, puja de preu. I quan el bé és escàs, problema. Perquè l'aigua, que ningú diria que és un producte car, esdevé difícil i costosa. El mateix si aquesta aigua l'hem de tractar molt. Com més processos, més recursos hi haurem de destinar. I així, simplificant molt, arribem a un context de sequera en el qual l'aigua tributa a l'alça. Les factures s'acumulen i se'n ressenten les arques públiques, però també les activitats econòmiques, perquè, directament o indirectament, gairebé totes en depenen. I recordareu un dels casos recents més mediàtics, el de Freixenet, que anunciava acomiadaments per una crisi sense precedents a causa de la sequera. Així protestava la plantilla de Freixenet, que també denunciava que hi havia altres culpables més enllà de la sequera en aquests acomiadaments. En qualsevol cas, estem parlant d'un ERO a la Casa de les Bombolles Daurades que ha afectat a 150 treballadors. I tot està connectat perquè, abans d'això, el 2024, un dels principals fabricants d'envasos de vidre del continent, Verallia, frenava les seves expectatives de creixement perquè la falta de pluges al conjunt d'Europa es va traduir en una menor producció de begudes i, per tant, menys botelles a fabricar. L'exemple és la planta d'aquesta companyia a la Conca de Barberà, que va congelar l'ampliació de la fàbrica, que hauria d'estar ara construint-se i que encara es manté en l'aire. Inversions frustrades, però avui també parlarem de noves apostes, per exemple, a la indústria paperera de l'Alt Camp, que també ha patit la sequera. I parlarem de regeneració d'aigua, perquè és l'aposta en dos punts del Camp de Tarragona. Quins? De seguida us ho expliquem, però abans obrirem les portes d'un parell d'ajuntaments del territori que ho han passat realment malament.
2: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: L'aigua més cara és la que no es té. És una de les referències que, fent aquest programa, s'ha anat repetint i qui també ens la pot confirmar és l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal. Benvingut al Quatre Gotes.
3: Bones, què tal?
1: De la sequera meteorològica a la sequera econòmica, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, en aquest context del 2019 fins al 2025, en el qual ha acumulat diversos anys de sequera, d'escassetat de pluges, un municipi que s'abastia amb els seus aqüífers locals i aquesta escassetat d'aigua es va traduir en un excés de despesa, un extra de costos per poder portar aigua primer amb camions cisterna i després desplegar finalment la connexió amb l'aigua de l'Ebre. Parlem realment d'una hipoteca econòmica per culpa de la sequera?
3: Realment sí, perquè estem parlant de que anualment, quan hi ha hagut sequera i hem fet aportacions amb camions cisterna, estem parlant d'una despesa aproximadament d'un milió d'euros anuals. O sigui, l'Espluga de Francolí és un poble molt gran com perquè no hagués tingut solucionat el tema de l'abastament d'aigua aclarit, no? I clar, el fet de que una sequera tan severa, no?, s'hagi perllongat en tant de temps, doncs això ha afectat molt. O sigui, al final, sí que l'Espluga vam fer aquests talls d'aigua per almenys garantir durant unes hores de subministre d'aigua, però això sumat a l'estat que teníem de la xarxa, que teníem un rendiment aproximadament d'un 50% i sumat, diguem, a també evidentment doncs, que les cases no estan preparades per la sequera, la xarxa no està preparada per la sequera i molts condicionants, no?, o la cultura de l'aigua encara no anem conscients, no?, que sobretot al començament de la sequera no anem conscients que això duraria temps i que tindria aquestes implicacions, doncs clar, és una despesa que al final aquesta frase que deies, no?, la introducció és del tot, bueno, és un millor exemple segurament serà el de l'Espluga, no?, que tant de bo, no?, ja haguéssim tingut aquesta infraestructura, que el poble hagués tingut aquesta infraestructura de connexió de l'aigua, tant de bo, doncs, el rendiment de la xarxa d'aigua hagués sigut superior, perquè al final t'ho acabes trobant, no?, i tota la feina, diguem, que no es fa amb anterioritat o que els deures que no es fan llavors acaba tenint unes conseqüències, han sigut unes conseqüències molt dures, perquè realment la sequera ha sigut molt perllongada en el temps, molt, molt sostinguda en el temps, i perquè sempre ha anat a més aquesta sequera. Aquesta sequera no hi ha hagut períodes, diguem, de lleujament, no ha sigut concretament 2 anys i mig del primer dia a l'últim, que han sigut talls restrictius d'aigua amb, bueno, viatges ingents, no? El nombre de viatges ingents que fèiem amb transport, i això, evidentment, doncs es paga.
1: Abans has dit una xifra que, clar, si no posem en context és difícil de calcular o de veure de quines dimensions estem parlant. 1 milió d'euros pel que fa al pressupost de l'Espluga de Francolí és molt?
3: És molt, i més quan no ho tens previst, no? O sigui, el primer any de sequera nosaltres no teníem previst gastar-nos 1 milió d'euros per transport d'aigua, i per tant són diners que no estan en el pressupost i per tant que no existeixen. I quan no existeixen els diners, què passa? O que acabes gastant els diners d'altres partides, o que acabes tancant l'any amb números vermells, que són les dues coses. No, al final no pots absorbir 1 milió d'una manera ni de l'altra, sinó que el que acabes fent és, bueno, arrossegues ja, comences amb números negatius i el següent any pressupostari parteixes dels números negatius de l'any anterior i, a més, li sumes que tornes a estar doncs un any amb falta d'abastament d'aigua.
1: I aquesta factura de l'aigua, una vegada acabada la sequera hidrològica, quants anys creus que s'arrossegarà? És a dir, el que es va gastar de més, aquesta inestabilitat, aquests problemes econòmics, encara s'arrossegaran durant molt temps a l'Ajuntament?
3: Faig números rodons, eh? d'aquest milió anual, uns 250, o sigui, una quarta part sí que s'acaba subvencionant amb les línies de subvenció corresponent. Això, per tant, ho dic per anar reduint aquesta xifra, no? Acabes deixant de fer coses, aquesta xifra es va reduint, però hi ha una part d'aquesta xifra que no la pots reduir, no la pots absorbir en el pressupost, perquè de despesa corrent normalment l'Ajuntament té uns 4 milions i mig, a part inversions, que això és fluctuant i en funció de les subvencions que tinguis, per tant, estem parlant de gairebé una quarta part de la despesa, no? Jo ho dic, és com si a l'Espluga haguessin fet, perquè en el mandat, diguem, fa 2 mandats es va fer la construcció d'un pavelló esportiu, que en aquest cas el seu cost és 1 milió, no? és una inversió d'un milió, doncs és com si haguessin fet dos pavellons i mig però sense tenir-los. I ara ens ho trobem, no? Com bé deies, clar, això són 2-3 anys que tanquem malament els números, ara que evidentment doncs, hem hagut de demanar un préstec a través de l'Institut Català de Finances per poder doncs, equilibrar el pressupost i poder tenir disponibilitat, i clar, això s'arrossegarà uns quants anys, s'haurà de pagar aquesta quota, que no serà molt elevada, però evidentment hi haurà aquest tema que cuejarà encara, no? Però fort, el que ha afectat han sigut els anys 23, 24 i 25. Ara hem de veure l'any 26 si això ja comença a revertir o encara arrosseguem, no?
1: En qualsevol cas, aquest sotrac sí que ha marcat un canvi de mirada. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, algunes inversions s'han destinat especialment en l'aigua i també s'han creat noves ordenances específiques per projectar el municipi cap a un futur on la consciència en relació a l'estalvi de l'aigua sigui present, i també pel que fa al cost, no, d'aquesta aigua.
3: O sigui, el ramal del Cat no acaba de ser un mini trasbassament de l'Ebre, és un mini trasbassament a l'Ebre que està alimentant doncs, els municipis de Tarragona. Per nosaltres és l'última opció, però al final l'hem acabat executant, i és l'última opció en quant a recurs, no? Nosaltres el que, evidentment, hem obert pous nous, hem arreglat, diguem, comptadors, hem fet la xarxa, hem estat canviant la xarxa, hem arreglat més de 4 quilòmetres de xarxa en baixa, ara n'arreglarem també 2 quilòmetres més. Hi ha una xarxa que s'està començant a digitalitzar, s'està començant a sectoritzar, per poder detectar ràpidament més les fuites, i també hem fet actuacions a nivell tarifari. El que hem volgut fer és que el servei de l'aigua sigui sostenible, i la millor manera de fer-lo sostenible és que tot el que recaptem amb l'àmbit de l'aigua, no? Amb els rebuts de l'aigua, s'acaba invertint en despesa d'aigua, ja sigui en despesa corrent o en despesa d'inversions. Això ho tenim equilibrat, i això va sumat, com bé deies, amb dues ordenances concretes, no? Una pel tema de la sequera, per tenir més eines per lluitar contra la sequera, no? I l'altra, que és l'ordenança per millorar el que són, diguem, les construccions, no? Que això que ens permet és, bueno, fem una exigència més del que les normes actuals et diuen del que ha de ser l'edificació, no? I el que demanem és que hi hagin sistemes de reaprofitament d'aigua en els habitatges, en els edificis nous, que es facin nous o de gran rehabilitació, establir uns criteris de com més superfície d'un habitatge o més superfície de jardí o de pati tingui, doncs més mesures d'estalvi d'aigua, no? De reutilització d'aigua, doncs ha de tenir. Són totes aquestes actuacions que el que hem de fer és, al final, que l'Espluga de Francolí estigui en una situació d'afrontar sequeres molt millor que no pas fa uns anys. O sigui, que estiguem en una situació de molta més resiliència, de moltes més opcions en quant a captacions d'aigua i que l'estructura, no? L'ús que se'n faci de l'aigua sigui molt més responsable. Això també ha ajudat a que la gent faci un ús més restringit de l'aigua.
1: Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, gràcies per sumar la vostra visió aquí al Quatre Gotes.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I no abandonem l'administració pública i, en concret, la gestió municipal, perquè potser recordaràs que quan parlàvem de saurins i d'aqüífers en el tercer capítol vam mencionar un cas prou sorprenent com el d'Alforja, al Baix Camp, on un misteriós saurí va trobar una veta d'aigua. Aquell cas, tot i donar un bon titular, no va acabar de resoldre del tot la situació de sequera i havíem deixat una conversa pendent amb l'alcalde, com us dèiem. Joan Josep García, benvingut de nou al programa.
4: Bon dia, Gerard.
1: Les trucades del saurí van tornar més enllà d'aquella primera trucada que ens explicaves perquè els problemes d'aigua tampoc van acabar d'abandonar el municipi.
4: No, la veritat és que ens va ajudar molt el pou que vam fer amb el saurí. Però, clar, la situació, doncs,

0: a 10 metres cúbics l'hora i ens va ajudar també doncs, a abastir el municipi d'Alforja. Vam creure que durant aquesta sequera havien d'intentar optimitzar que els usuaris optimitzessin el màxim possible l'aigua. Ells van fer una molt bona feina. Nosaltres teníem una mitja de 120 litres per usuari dia, però tot i amb això, doncs, creiem oportú, nosaltres vam fer una sèrie d'actuacions. Entre aquestes actuacions, no només són les cubes, sinó és la captació. Nosaltres també distribuïm el tema, diguéssim, l'aigua d'ús de boca amb l'aigua de rec. L'aigua de rec porta nitrats i la d'ús de boca la portem, diguéssim, amb una canalització totalment diferent, per descomptat. I és evident que la factura que nosaltres hem pagat és molt alta. Estem parlant de que un municipi d'Alforja, doncs la sequera ens ha pujat gairebé 1 milió d'euros.
1: I, alcalde, el futur el teniu garantit pel que fa a l'aigua?
0: Bé, el futur, Gerard, vull dir, és complexa perquè, segons la meva experiència, això és cíclic. Per tant, ara estem en una situació, a data d'avui, estem en una situació no aquí en Forja, sinó jo crec que tot el territori amb el qual les pluges que n'hi ha hagut, que han estat molt ha plogut molt bé, vull dir, sense fer masses estralls, en aquest cas aquí al Baix Car, ens ha permès doncs, respirar una mica, però la situació, doncs, això ens tornarà a passar. En el municipi d'Alforja, doncs, juntament amb les Borges i també amb Riudecols, el que estem treballant és portar l'aigua del CAT. Creiem que el projecte per ser és portar l'aigua de l'Ebre. Nosaltres necessitem l'aigua de l'Ebre perquè és el que al final donaria estabilització, diguéssim, en aquesta zona, perquè entre que plou poc i estem molt afectats amb nitrats, doncs tenim poca aigua i de mala qualitat.
1: Doncs gràcies, Joan Josep Garcia, alcalde d'Alforja. I avui la cosa va d'alcaldes, però no només, perquè també donarem pas a altres protagonistes, però ara el que fem és saltar del Baix Camp a l'Alt Camp i per parlar del passat i sobretot del futur de la indústria paperera. I és que ha hagut de fer mans i mànigues també per fer front als darrers anys a aquesta falta d'aigua i per això ara plantegen canvis importants.
2: Estàs escoltant el 4 Gotes.

0: Som a la Riba, municipi de l'Alt Camp, i ens hem situat en concret al Centre d'Interpretació dels Camins de l'Aigua i el Paper, i amb nosaltres un anfitrió d'aquells de luxe, l'alcalde del municipi, en Josep Fort. Bon dia i gràcies per rebre'ns.
1: A vosaltres per interessar-vos pel Centre d'Interpretació. La indústria paperera ha sigut l'única activitat que ha tingut la Riba des del segle XVIII. Després sí que hi ha hagut complements com a tallers per poder reparar indústria paperera, molins o que fos, però bàsicament indústria paperera. La indústria paperera, com bé dieu, ja sorgeix als molins del segle XVIII, que n'hi ha una vintena dins el nucli urbà, aprofitant els salts de l'aigua que venia de la séquia, encara bé, del manantial de la Font Gran. L'aigua en aquells moments era la base principal per a les rodes hidràuliques, per fer tots els moviments amb l'energia hidràulica, i després era el component per trinxar draps, palla, espart, tot el que es feia servir en aquella època per poder fer un full de paper. I sense aigua, avui l'energia ja és eòlica, elèctrica o amb gas, però el component, la matèria primera per fer el paper, continua sent l'aigua, bàsicament, i ara, en vez de draps o bé espart, doncs és paper recuperat o paper verge, que també a vegades també ve. Avui, aquesta aigua passa en un circuit quasi bé tancat i recuperen el 80-90% de l'aigua que fabriquen el paper. El procés de fabricació actual no té res a veure, evidentment, ni

0: amb el segle XVIII, ni amb el XIX ni el XX, perquè hi havia una època que tots recordem, que es tintaven les aigües, les aigües marxaven de la riba vermelles, blaves, verdes, cap a la pagesia del camp de Tarragona, a través del Francolí, vull dir, això es va acabar, i, a més, doncs el procés actualment doncs ja requereix menys aigua, no la quantitat d'aigua a dojo que s'anava anys enrere, no?
1: En els moments complicats que hem deixat enrere, aquí també s'ha patit per la falta d'aigua.
0: Sí, sí. L'any passat, en aquest temps, maig-juny, ja entraven les cubes d'aigua diàriament una trentena per poder fabricar part de la producció, no tota, perquè moltes setmanes, en lloc de treballar amb dues màquines, només treballaven amb una màquina de paper. Per garantir la permanència d'aquesta indústria papelera a la riba i al terme de la riba, perquè hi ha alguna indústria anant Francolí avall, que és prou potenta també, doncs ja hem treballat, estem treballant amb el CAT per portar aigua de l'Ebre cap a la riba per garantir el subministrament d'aigua que li fa falta a la indústria paperera.
1: Clar, perquè potser sí que s'ha notat que aquest riu Brugent amb els anys ha anat canviant la seva aportació al municipi, que per tant no és cosa només de 2 o 3 anys.
0: No, després de la riuada forta del 1994, el llit del riu va quedar net, per dir alguna cosa. Hi ha moltes filtracions, bastant quilòmetres amunt ja del riu, i l'aigua no superficial no apareix al Brugent com apareixia doncs, 40 o 50 anys enrere. Per tant, ara ja vam anar a parlar amb el gerent del Consorci d'Aigües, hem anat conjuntament amb Vilaverd, perquè els dos patíem sequera l'any passat, i tenim un projecte més o menys embastat a parlar amb els restes d'administracions, com pot ser l'ACA, Diputació, etc., per tirar endavant el projecte.
1: De circuits tancats de reaprofitament i, sobretot, de regeneració d'aigua, ara se'n parla i molt, però fa uns anys no era una qüestió tan d'actualitat. I quan encara no se'n parlava gaire, a Tarragona es va plantejar un projecte que fa molts anys que camina i que està sent referència especialment en l'àmbit industrial. Parlem d'Aitassa, que abasteix la indústria petroquímica, i podem conversar amb el seu conseller delegat, Marc Fargas. Benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Dèiem això, aquí a Tarragona la regeneració d'aigua ja fa uns anys que camina i per tant podem dir que teniu força experiència.
2: Des de fa 13 anys, pràcticament, que vam començar ja una explotació d'un projecte d'aigua regenerada, i això vol dir que ne fa gairebé 20 que vam estar començant a pensar què és el que podíem fer en el sistema de distribució d'aigua i aprofitament de l'aigua que hi ha a la indústria química, no? I aquí és una part molt important, la feina que es va fer en el seu moment per poder aprofitar unes aigües, en aquest cas, la planta d'aigua regenerada que estem actualment en funcionament, les aigües provenents de les depuradores del municipi de Tarragona i de Vilaseca i Salou, les quals, que a comptes d'abocar-se al mar una vegada tractades, doncs les estem aprofitant amb aquesta planta de tractament i tornar-les una altra vegada al consum de la indústria química. A canvi de què? A canvi de no utilitzar l'aigua de l'Ebre que tenim, i tenim una concessió, i alliberar aquest cabal per altres usos del territori.
1: I actualment, quin pes té aquesta aigua regenerada en el còmput global de la indústria?
2: Si penséssim en el consum que vam tindre el 2024, que evidentment és un any tancat i que ja sabem quin és el consum que va tindre la indústria química, l'aigua regenerada ja suposava el 19% del seu aprofitament. És a dir, del cabal que està utilitzant d'aigua la indústria química, el 19% ja és una aigua regenerada en aquest cas.
1: El futur ha de ser poder seguir creixent en aquests percentatges o s'ha arribat a un topall?
2: El que ja està projectat en aquest moment és fer una ampliació d'aquesta planta d'aigua regenerada, que en aquest moment està ja en la seva màxima capacitat de 6 hectòmetres cúbics, 6 milions de metres cúbics a l'any. Això és el que estem recuperant. Pensem una cosa, a partir d'unes dimensions, més o menys la ciutat de Tarragona en un any consumeix uns 7-8 hectòmetres cúbics. Per tant, quasi és el consum de la ciutat de Tarragona que estem reaprofitant en aquest moment. I, per tant, com he dit abans, no estem agafant de l'aigua de l'Ebre. Això ho ampliarem un 50% per arribar a 9 hectòmetres cúbics, que aquesta és una inversió que esperem tindre-la enllestida a començaments de l'any que ve. I l'altra és una part molt important. És la gran inversió que tenim damunt de la taula i que ja està aprovada pel Consell d'Administració d'Aitassa, d'aprofitament, en aquest cas no de les aigües urbanes de Vilaseca i de Tarragona, sinó de les aigües industrials que està consumint cada una de les empreses de la indústria química, que el 2022 van fer la inauguració d'una planta de tractament de totes aquestes aigües perquè van per una única conducció d'abocament a mar, se va fer un tractament, doncs agafar aquesta sortida d'aquest tractament i poder fer una nova planta, en aquest cas és una planta que hem anomenat de recirculació, perquè de fet estem recirculant una aigua que ja estàvem utilitzant, i aquesta recirculació ens podrà comportar aproximadament 9 hectòmetres cúbics més. Ja veurem quina és la quantitat final, perquè estem encara amb tecnòlegs per poder acabar de decidir la recuperació final que podem tindre. Què compara això? Això compara de que amb l'aigua regenerada més aquesta recirculació ens podríem arribar a posicionar entre un 40 i un 45% de l'aigua que està consumint en aquest moment la indústria química, que sigui aigua o recirculada o regenerada. És a dir, que sigui la mateixa aigua.
1: Fins a quin punt aquí hi ha un sobreesforç per sensibilitat ambiental, per una qüestió de costos, o és també una qüestió de responsabilitat envers la ciutadania o fins i tot de millorar aquella imatge que pot tenir la indústria en el territori? No sé si és un paquet de coses o hi ha una motivació que és la que pesa més per sobre de les altres.
2: És potser una barreja de tot el que has comentat, però la indústria química, i no em cansaré de repetir-ho, la indústria química, com tots els negocis, estan per guanyar diners. I això sembla que sigui una cosa que es tingui que recordar de tant en tant, però és referència de qualsevol tipus de negoci i que algú digui el contrari, no? Però, per tant, és evident que la indústria química fa un esforç econòmic per posar aquesta aigua. Està pagant més aigua, més cara aquesta aigua que no pas una aigua que pugui estar agafant de la concessió que té de l'aigua de l'Ebre, però això és degut a que, com que la qualitat d'aquesta aigua obtinguda és molt més bona que no pas la que està obtenint de l'aigua de l'Ebre, se pot estalviar alguns processos interns que fan en cada una de les fàbriques. Per això es pot pagar una cosa més. Però és exclusivament això? No, ni de bon tros. L'altre és, evidentment que tenim una responsabilitat en el medi, una responsabilitat de l'ús de l'aigua que estem consumint. L'altre és una responsabilitat també amb el territori. És evident que el fet de consumir, de reutilitzar aquesta aigua, poses en disposició del territori una aigua que en aquest cas a vegades pot ser escassa o pot ser falta d'aquesta quantitat. I el darrer és home, ens assegurem una resiliència amb el tema de l'aigua. Igual com el tema de l'energia, l'aigua és vital pels processos químics. Hem de buscar que no hem de pensar a si demà tindrem aquesta aigua. Hem de buscar aquesta continuïtat de l'aigua. El fet de tindre un sistema en el qual una part molt important, un percentatge molt important, sigui la mateixa aigua, això ens dona garanties de que podràs tindre aquesta aigua. Sempre he dit el mateix, jo hem de canviar, i ho estic dient inclús internament a Itassa i indústria química, hem de canviar la paraula de consum d'aigua per utilització d'aigua. El consum sona a que és una despesa i la tiro i prou. L'utilització és que estic fent servir. Vale? Per tant, jo vull fer servir l'aigua moltes vegades i vull donar moltes vides a l'aigua que tinc. I això és molt important, i si em permets, no tan sols des del punt de vista industrial, sinó des del punt de vista general, de poder reutilitzar tantes vegades com es pugui l'aigua. L'aigua és una característica química que pot fer això, de que diguem que la pots embrutar però la pots netejar. I tècnicament avui en dia hi ha solucions per a poder fer una qualitat de l'aigua pels usos que vulguem.
1: La tecnologia existeix, però la trava, en essència, és econòmica per impulsar la regeneració d'aigua.
2: Sens dubte. A mi m'agradaria que la regeneració d'aigua la fessin cada un dels convilatants que ens es poden estar escoltant ara, no? O cada una de les poblacions. Això té ser una despesa. Però pensem, no anem més enllà. Nosaltres, amb moltes poblacions de l'entorn nostre, estan regant els nostres carrers i les nostres plantes amb aigua potable. Això és un tema que tenim que canviar. És un tema que tindre aigua potable a casa nostra, hi ha una despesa i un treball molt fort darrere d'això. No pot ser que li donem poc valor a una aigua que obrim l'aixeta, la utilitzem durant 30 segons i aquella aigua ja l'han perdut. No pot ser. Han d'agafar aquesta aigua, evidentment l'han d'usar, però una vegada ja està feta de servir, li han de tornar a donar un sentit a aquesta aigua. Que això té un cost. Dieu-nos a nosaltres que l'estem pagant íntegrament, aquests costos per poder regenerar aquesta aigua, que per altra banda... Això també ho vull posar en valor, el fet de que nosaltres farem aquestes inversions de reutilització d'aquesta aigua pagant el 100% la indústria química. Anirem a buscar qualsevol ajuda que hi hagi, per descomptat, però no estarà vinculat a tindre una ajuda per poder fer aquestes activitats. I això crec que tindríem que pensar, no tan sols les administracions locals, sinó l'administració catalana i, si em permets, inclús estatal.
1: Marc Fargas, conseller d'ITASA, gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta visió que està sent per molts, com dèiem, referència en el tractament de l'aigua i de la regeneració.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, a disposar.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: L'aigua regenerada també pot ser una solució per als cultius? Aquesta opció, com a mínim, està damunt la taula de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que beu del riu Siurana. La avellana de Reus és un dels productes més preuats de les finques d'aquesta comunitat. El futur d'aquest fruit sec passa en part per l'aprofitament de l'aigua de la depuradora de Reus. N'hem pogut parlar amb el gerent de la comunitat de regants, el Miquel Àngel Prats.
4: Bueno, evidentment, l'aigua regenerada és una solució de futur, perquè amb el canvi climàtic veiem que les aportacions als embassaments cada vegada són menys i que l'aigua regenerada, que és l'aigua que se torna a fer apte per diferents usos que surt de les depuradores de les ciutats, en aquest cas la de Reus, doncs és evident que Reus serà l'últim que es quedarà sense aigua. Aquesta aigua té una garantia que no tenen les altres.
1: El que s'està estudiant, però, és si aquesta aigua regenerada és adequada per al cultiu de l'avellaner.
4: Que la sau no la tolera a partir d'un cert nivell que està sobre els 800 microsiemens. A part de que després té toxicitat amb el tema dels clorurs, que aquesta aigua regenerada emporta, tant, perquè al final se desinfecta amb clor, i llavors i el tema de la salinitat, perquè l'aigua que surt de la depuradora, en aquest cas de Reus, té entre 1.200 i 1.800, depèn de l'època de l'any, de microsiemens de salinitat, i per tant ens interessa saber si això també afecta a les plantes ja a nivell de producció, no? O sigui, la planta ja està produint, perquè clar, si al final això ens afecta i s'acaba morint, doncs tindrem aigua però no ens servirà per bo i res, no?
1: Estudi a banda, sí que hi ha la voluntat de la Generalitat perquè aquests regants de Riudecanyes tinguin aigua regenerada en un futur. Es farien dos projectes, un per tractar l'aigua de la depuradora i l'altre per emmagatzemar-la.
4: I l'agricultura, com és el nostre cas, avellaners i olivers, doncs pràcticament la utilitzen 3, 4, 5 mesos. Per tant, s'ha de poder emmagatzemar. Llavors, i no es pot tirar l'embassament, perquè l'embassament, a part de tindre aigua per rec, té aigua de boca i aquesta aigua d'una estació de regeneradora no es pot fer servir avui per avui directament per aigua de boca. Per tant, no es pot tirar l'embassament. Llavors, se fan unes basses per poder emmagatzemar el tomb d'un 1,5 hectòmetres. I amb això ens donaria una garantia d'aigua si reuneix les condicions per poder regar el avellaner, com a mínim aquests dos últims anys, 23 i 24, que no hem pogut regar, podríem regar.
1: Ara bé, s'ho hauran de prendre amb paciència perquè aquest projecte difícilment serà una realitat abans del 2028. Sigui com sigui, aquesta opció podria arribar a distensionar la disputa per l'aigua de Siurana que existeix entre la població del Priorat i la del Baix Camp. Bé, de moment encara és una incògnita perquè no es coneix ni la quantitat ni la qualitat que podrà aconseguir aquesta aigua regenerada.
4: I, evidentment, si podem ajudar el Priorat a que pugui tindre més aigua, això no depèn... O sigui, no serem nosaltres que ho impedirem en aquest aspecte. El que passa que també hem de ser conscients de les inversions que ha fet la comunitat, no?
1: Ja ens hi referíem en el tercer capítol que Siurana és un d'aquests punts fràgils i també calents del Camp de Tarragona. Podríem dir que per si sol ja mereixeria un quatre gotes.

0: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: I acabarem el capítol d'avui del Quatre gotes anant de vacances. Acabem d'arribar a Salou, la capital de la Costa Daurada, per parlar de turisme i aigua. I, de fet, ens reben a l'Hotel Blau Mar per conversar amb una de les veus, podríem dir, més acreditades dins la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona en matèria de sostenibilitat. És la Núria Varela. Núria, benvinguda.
2: Hola, gràcies, bon dia.
1: Bé, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Ara passarem a l'hotel, però abans d'entrar em volia preguntar, perquè sovint es penja l'etiqueta al sector turístic que malgasta molta aigua. És ben bé així?
2: És cert que tenim aquesta etiqueta, però res gens al contrari. Potser l'etiqueta és més fàcil posar-nos-la al sector hoteler, perquè és un sector molt conegut. Tothom fa ús del sector hoteler, llavors tothom coneix el que pot passar dins un hotel o dins un establiment turístic. Però no és cert, nosaltres treballem, de fet, el nostre exemple és un exemple que treballem per la sostenibilitat i també pel consum d'energia i aigua des de fa més de 25 anys i em consta que el sector hotel està treballant també en això.
1: Si et sembla, passem a l'hotel i m'expliques una miqueta quines són les infraestructures que han anat posant en pràctica i també quin és el camí per recórrer que té tot el sector en aquesta matèria.
2: D'acord, passem.
1: Doncs entrem a l'hotel.
3: Tornarem al Quatre Gotes en la recerca de l'eficiència i per atacar una de les grans preocupacions, les fuites. Serà en el pròxim capítol. Fins aviat.
0: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
5: L'hora del podcast.
6: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
7: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
8: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I, a més, té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
7: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
6: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de fer coses. Què vull dir amb això de fer coses? No em canso de repetir-ho a les meves xerrades. Si vols que et passin coses diferents, has de fer coses diferents. A vegades em trobo gent que es queixa que no troben noves oportunitats o que diuen que la seva vida és molt avorrida, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Però jo pregunto, i ja fas coses perquè no sigui així? M'expliquen el seu dia a dia i jo torno a repetir. A veure, ara memoritza que t'ho diré en majúscules i negreta. Si vols que et passin coses diferents, has de fer coses diferents. La següent resposta que rebo és... Però és que no sé què fer, jo no sé fer això, jo no. Fora el no. Et dic una cosa per començar. Truca amb una persona que fa temps que no hi parles. T'interesses per la seva vida i quedeu. Mira si és fàcil. Amb això ja obres el teu cercle de contactes, potser flueix a fer alguna activitat conjunta i t'obrirà noves oportunitats. Imagina't si cada setmana truques a una persona diferent. No creus que la teva vida ja començaria a canviar? Ara em diràs que no em ve de gust trucar a ningú, que no sé què, sí, ja m'ho imagino. I saps per què? Doncs perquè sortir de la zona de confort no agrada. I a més, et genera molta incomoditat. I si et dic que la comoditat és l'enemic d'una vida creativa? Doncs vinga, que amb la queixa no anem enlloc. Si creus que a la teva vida li falta una mica d'emoció, fes un pas endavant i truca a aquella persona que fa temps que no veus. Ah, i molt important, si no hi ha resposta a aquesta trucada, no abandonis, insisteix i busca nous contactes fins que aconsegueixis quedar. Som-hi, tu tens el poder de posar creativitat a la teva vida.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet, que us acompanyarà durant aquesta propera hora. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora. El podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: En aquesta edició del programa d'avui divendres, dia 5 del recentment estrenat i festiu mes de desembre, escoltarem composicions de diferents estils, d'entre elles no pot faltar-ne una d'una compositora, dues sardanes que vam poder ballar aquest diumenge a Rubí. També complirem amb les vostres peticions, escoltarem unes salutacions dels nostres compositors i us informarem d'algunes de les activitats sardanistes per als propers dies. Comencem amb el nostre, el vostre Espai Sardana.

0: Us dèiem en començar l'Espai Sardana que fa pocs dies hem estrenat el mes de desembre, motiu pel qual hem iniciat el repertori amb la sardana que porta el nom de l'últim mes de l'any. Es va estrenar el 1986, el seu autor és en Tomàs Gil i Membrado i la cobla que ens l'ha interpretat, la principal de la Bisbal.
1: Aquest diumenge passat, 30 de novembre, vam anar a Rubí, el cinquè aplec diada de tardor. Hi van actuar les cobles La Principal del Llobregat i La Ciutat de Girona, i us posarem dues de les sardanes incloses en el repertori. La Principal del Llobregat, a la que va dedicada aquesta sardana, va interpretar d'en Jaume Vilà i Mèlic, conegut per l'acrònim Javimel, Així us plau, la qual es va estrenar el 1949. L'escoltem.

0: D'en Jaume Vilà i Mèlic, Javimel, és la composició que acabem d'escoltar. El seu nom, Així us plau.
1: I la segona sardana escollida de les que van ballar a Rubí, que va estar inclosa en el repertori de la ciutat de Girona, és Colla Arrels de Catalunya, d'en Joan Callís i Guix. L'enregistrament és de la cobla Vila de la Jonquera. Abans d'escoltar-la, direm que servirà per acomplir amb les peticions de l'Helena i la Maria Company. Creiem que no us sabrà greu que fem les vostres dedicatòries juntes, perquè les dues les voleu per a les vostres amigues, especialment per a la Pepita Quintana i per l'Anella Daurada. Helena i Maria, ens ho creiem que esteu contentes i a la vegada emocionades d'haver anat a la residència a les Masies de Mollet a ballar sardanes. Us ho diem perquè nosaltres també hi vàrem anar algunes vegades, inclosa la Marina, una noia jove, amb la colla de tradicions i costums. Ens hem de felicitar tots i totes per aquest bonic fet.

Helena i Maria, sardana ben alegre amb la copla Vila de la Jonquera. És d'en Joan Callís i Guix i porta per nom Colla Arrels de Catalunya.

0: La sardana que acaba de finalitzar és de la pianista, contrabaixista i compositora de Mataró, la Isabel Medina i Cantón. El seu títol és La Font del Ninot i es va estrenar l'any 2020. La cobla que hem sentit, La Ciutat de Girona.
1: I acabarem aquesta primera part amb la salutació i una sardana de l'Alfred Abad i Gascón, dedicada a en Josep Mani i a l'Aplec de Garcia, població de la Ribera d'Ebre i lloc on el 2010 es va estrenar, és Els Follets de l'Ebre. Som-hi amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, però demanar-vos que un cop s'acabi no marxeu. A la segona part ens queda molt més.
2: Hola, sóc l'Alfred Abad i jo també us envio una salutació i una forta abraçada a l'espai Sardana de Ràdio Mollet.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
7: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a la segona part de l'Espai Sardana. Tornem a estar en antena. I abans de continuar amb el repertori,
3: recordar-vos que si voleu recuperar algun dels nostres programes, els trobareu a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Dir-vos també que en aquestes pàgines d'Espai Sardana publiquem fotografies i vídeos, alguns 360 graus, on podreu veure imatges de les activitats sardanistes on anem.
2: I dir també que per fer-nos qualsevol comentari o petició sardanista ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: Som-hi, doncs, amb més música i més peticions. Mercè Bastida, tens molta raó. Hem encetat un mes d'atrafegament, tal com dius. Per a les teves amigues, per a les persones que et demanen entrades, ja que ets un artista, els hi vols enviar petons i dedicar una sardana. Veuràs com et farà ballar la sardana d'en Xavier Forcada i Carreres, de l'any 1990, i interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Parlem del Batlle Estornell.

0: La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, amb el batlle Estornell, d'en Xavier Forcada i Carreras.
1: Petició de l'amic Esteve Sured i Freixes, de Vilablareig. Doncs sí, Esteve, fred, però res que no es pugui aguantar, no creus? De la sardana que ens has demanat no consta cap enregistrament, però sí hem trobat una gravació feta en directe per la Cobla Ciutat de Girona. Escoltem 20è aniversari, de Miquel Tudela i Benavent, sardana que l'autor va fer per als amics de la sardana de Sant Quirze de Besora i que es va estrenar a aquesta població de la comarca d'Osona en el seu 54è aplec l'any 2008.

0: 20è aniversari de Miquel Tudela i Benavent amb la ciutat de Girona en directe. Esteve, tal com dius, salut i sardanes, i ens retrobem.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte, 6 de desembre. Ballada Centelles, a la plaça Major, a les 11 del matí, amb la principal del Llobregat. Una hora més tard, a les 12, ballada Hostalric, davant les escoles, amb la Cupla Montgrins. Doble ballada del 40è Memorial Francesc Mas i Ros, a Sils, a 4:45, al pavelló municipal, amb les cobles, la principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. Diumenge, 7 de desembre. Ballada a Caldes de Montbui, a 12:45, a la plaça de l'Àngel, amb la Cobla Mediterrània. Ballada a Aiguafreda, a 12:45, a la plaça Major, amb la Salvatana. A 5:45 de la tarda, ballada a la nostra població, Mollet del Vallès, al Mercat Vell, ubicat a la plaça Prat de la Riba, amb la Lluïsos Cobla. Dilluns, 8 de desembre. Ballada a Barcelona, a 12:45, a la plaça de Can Fabra, amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Ballada a Tiana, a les 12, al Parc del Camp de Futbol Vell, amb la Cobla Reu Jove.
0: Després d'informar-vos d'algunes activitats per aquest llarg cap de setmana, escoltarem una sardana de l'instrumentista de tenora i compositor gironí, en Josep Antoni López i Álvarez. Estrenada a Cervià de Ter l'any 2015, aquesta composició porta per nom El monestir de Cervià i ens la interpreta la principal del Llobregat.
3: Hola, bon dia, amics i oients del programa sardanista de Ràdio Mollet, Espai Sardana. Em dic Josep Antoni López i sóc compositor de sardanes. He tingut el gran plaer d'estar invitat per la Marina Saborido, conductora junt amb la seva mare d'aquest magnífic programa, a les que aprofito per felicitar-les per la seva noble i valuosa tasca. Agraeixo de tot cor el seu interès en la programació de sardanes meves i espero i desitjo que siguin de l'agrat d'aquest fidel públic oient del programa Espai Sardana de Mollet. Una cordial salutació.

0: Salutació i sardana del compositor gironí en Josep Antoni López i Álvarez. Era el monestir de Cervià, amb la copla la principal del Llobregat.
1: I com arribem a la fi del programa i ens queda una dedicatòria per a fer, ens hi posem. L'amiga Montserrat Oliveres vol felicitar les Conxites, en especial la seva jove Conxi, perquè el dia 8 celebren sant. També a qui celebri qualsevol altre sant i aniversari, per a tota la colla i per a nosaltres. Montserrat, també per a tu, i tal com vols, gaudirem de Tenores Flamejants. És una sardana obligada per a dues tenores, d'en Ricard Viladesau i Caner, que es va estrenar el 1978. Gaudim-la amb la Cobla Montgrins i els tenores en Jordi Molina i en Martí Camós.

0: d'en Ricard Viladesau i Canet, tenores flamejants, amb els tenores solistes, en Martí Camós i Jordi Molina, i la Copla Montgrins. Ja sabeu, si us ve de gust, ens podem retrobar la setmana vinent aquí mateix i a la mateixa hora. I us aconsellem participeu d'algun dels actes sardanistes que es fan arreu, o bé escolteu sardanes. Sereu de ben segur més feliços. Us desitgem una plàcida i feliç setmana. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: En Carles Cano, que ve de València, ens farà la narració L'elefant polissó.
1: Del llibre 40 elefants mariners, un polissó. Un elefant aventurer i arruïnat va decidir navegar gratis com a polissó i es va introduir secretament en un mercant grec. Quan a les poques hores va ser descobert pels roncs que feia i va ser portat a presència del capità, se li va ocórrer inventar una excusa tan inversemblant com pueril. Li va contar que era un entomòleg, sí, sí, els que estudien els insectes, que estava fent un important estudi sobre les rutes migratòries d'un cert tipus de panderola, amb el qual pretenia demostrar que varen ser navegants grecs els primers que arribaren a Amèrica, ja que d'aquell tipus de panderola grega se sap amb absoluta certesa que va aparèixer fa uns 2.000 anys en la costa est dels Estats Units i s'havia quedat adormit mentre esperava capturar-ne uns exemplars. El capità el mirava sense parpellejar, amb ulls freds i escrutadors. No es va creure ni una sola paraula de la història de les panderoles, però li va semblar que un individu que era capaç, acabat d'alçar, d'inventar una falòrnia semblant, segurament a partir d'un malson amb panderoles, devia ser un gran conversador, i el temps en el mar es fa tan llarg. De manera que li va demanar excuses per haver-lo raptat involuntàriament i haver-lo separat de les seues investigacions i múltiples quefers. I li va pregar que tinguera a bé instal·lar-se en el camaró del sobrecàrrec que havia hagut de desembarcar per un greu assumpte de família. No es va equivocar el capità, ja que, a més de ser un gran conversador, compartien la passió dels escacs i dels llibres de viatges. Aquella va ser una molt bona travessia per als dos i l'inici d'una llarga amistat.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem un poeta local. Es tracta d'Isidre Oller Pociello, que ja fa anys que viu a Parets del Vallès. De fet, va néixer a Montmaneu i li agrada molt escriure poesia, fa anys que escriu, encara que ell és enginyer químic, una cosa d'aquest estil. Va escriure un llibre de poemes que el va publicar ell personalment, que es diu The Windcries Mary, i avui tenim un altre llibre a la mà, que de fet és una publicació conjunta de 5 poetes, i avui farem el farem a ell. El llibre es diu Transversos. I avui llegirem els seus poemes i un altre dia ja anirem fent els altres poetes. I el primer poema porta per títol Roba estesa pensada abans d'haver-la embrutat. A punt de plorar, la imaginació desvia la mirada. El vent recull el que s'ha quedat pel camí. El sol ponent escriu, rere les parpelles, el darrer esborrany amb els símbols més grans. Si et sentia que em tocaves l'esquena, el silenci decidiria què callaria el meu mar. Convé creure que som part de l'horitzó, que les nostres coses més petites són amor i que l'eterna repetició dels vells gestos no desfigura ni el foc, ni l'aigua, ni la llum. La vida ens és paral·lela i plena de ficcions, només perquè no ens arrosseguem cada nit amb veritats tèrboles que puguin evitar el llustre i l'alè clar d'abans del petó ja sabut. Demà es llevarà amb les mateixes melodies, ni el verdíssim cel deixarà de ser blau, ni l'aigualós aire deixarà de donar-te vida. I jo, des de la boira morta de tant soroll viscut, m'arreparé sencer a la teva mirada de desig.

Bon dia. En la remor de muntanyes i volcans, de rius i d'aixetes de pas, aboca't al cel, calla a capella sense estalviar-te petons ni extrems pensaments d'amor. Bon dia. Cafè amb dret de sospirs i altres alents. Flairo magdalenes de futur i poca cosa més. Aboca't al cel. Dibuixa desitjos que el record riurà. Burxa els sentits i no facis vells plans. Bon dia. Finestrals, armaris i continents. Campanars, telescopis i safareig. Aboca't al cel. Furga curiós l'aventura que et fa gran i insufla el teu sofert amor als talls. Bon dia. Entrada d'emergència, l'ample sol. Mugrons, piafans, planegen els llençols. Aboca't al cel. Escura les carxofes i deixa't dur si la pell genital es pleta de llum.

Si he dit o si no he dit, les ones sonores de les meves paraules ho deixaran, passa o no passa. Però jo no sé com entendre aquesta sensació que no sé si hi soc o si no hi soc. Varsòvia, bar de Súria. Cardona, bar de Cracòvia. Pols de venes i d'artèries. Pols de solanes i d'obagues. La sorra ho dirà o no ho dirà. Tanta sal, tanta sal, tanta sal. Arnhem, bar de Sallent. Balsareny, bar de Hasselt o de Genk. Però jo no sé com entendre aquesta sensació que no sé si hi soc o si no hi soc. Armènia, bar de la Sènia. Les cases d'Alcanar, bar de Krasnodar.

Mapa. Aquest poema porta una dedicatòria a Giuseppe Ungaretti i a la meva sang de Montmaneu i de Térmens. El riu Anoia, un set aixerraït, èpica del mapa català, vinyes i cereal, digueu vins i pa. Totes les dones que van ser abans que jo i que van viure al carrer del riu van fer-se sets a les mans, fregant la roba i el destí, ara hivern, ara estiu. El ferm raig del Segre, artèria i vena fermes. D'allí vinc. Potser algunes aigües no són més que sang que respiren en mi.

Les aranyes saberudes ballaven la sardana, teranyines sense control, rieres damunt la mar. Inquietant veritat, rieres damunt la mar. Tants de cops he somiat desbordat dels mapes i sempre em trobo damunt dels meus peus. Vist de fora la pell estant, temo de veure'm com un got tombat damunt les estovalles. No hi ha trencadissa, però la tela ben xopa i el regalim taula avall, com em desperten a l'erm que és haver errat i no ser un got ben dret en el món dels gots ben drets.

Vaig inventar la paraula sempre i vaig continuar disparant els fanals. M'hi vaig perdonar les cuques de llum que entraren a dins del fosc taüt. Vaig inventar la paraula sempre i la vida s'escolà per prims liarals. No vaig poder glaçar l'aigua d'amor. Quedava pau al pantà de la mort. Vaig inventar la paraula sempre i era un cercle d'eterns treballs. Ni vaig intuir la tendresa de la suor que vetllava un somni sense dolor. Vaig inventar la paraula sempre i era un poema sagrat, un vals. Ni vaig mirar enrere com fan els covards que puden de diners i de veritats. Vaig inventar la paraula sempre i vaig dubtar si era amunt o avall. Ni vaig saber entendre cap lliçó que no donés alè i sang a cada mot. Vaig inventar la paraula sempre i vaig estripar mapes de tots orals. Ni vaig matar l'aire ni el seu batec que m'impedís volar i volar ben dret. Vaig inventar la paraula sempre i vaig continuar disparant els fanals. Ni vaig perdonar les cuques de llum que entraren dins del fosc taüt.

Bé, doncs, ara sentirem la cançó del cantautor Joan Isaac, que porta per títol A Margalida.

Doncs continuem amb els poemes d'Isidre Oller Pociello, que traiem del llibre Transversos. Moltes mirades a la mar, moltes més onades tapades pel tot. Cada onada fa una veu única. No té explicació convincent, com no entens l'art dins les coves. En una platja solitària, sol minvant, fins a l'horitzó creus que tot és teu. L'escuma última d'aquest mar besa en senyal de submissió als confins divins dels teus peus. Que gran que és el mar, tot el meu abast, poètic i fugaç. Les onades continuen els seus crits, l'avís, el prec de la vera immensitat. Ni el mar dels records no domines, només una llapada minsa i falsa, que dins les seves onades futures ni eres ni no seràs mai qui et creus. La sal, la pols, la cendra, la mar.

rondes i rotondes, fanals i semàfors. El banc del parc metrallat de balcons tancats. Et fas una idea de descans i mires al cel, un cel taronja de partícules en suspensió. Botzines, crits i el xerrac de les cotorres. Passen les figures i no tenen cara, perquè les cares són cosa de tenir temps. I passa aquest temps sense estacions, que és el temps d'una vida forçada. I cada dia idealitzes més el verd de la natura. I arriba el moment que trenques el programa i busques un racó de verd i contemplació. I t'enganyes, turista de rajos de sol amable. Penetres en un bosc frondós i somrius, però arriba el cap al tard i la penombra. Hi ha tan poc camí al davant que mires enrere i encara hi ha menys camí. Dubtes, tens por. Vas idealitzar el bosc en horaris de sol. Desconeixes les lleis dels sorolls i de la vida. Com de feréstec i misteriós és un bosc nocturn.

Vaig fer un poema que deia que, d'una mena d'exilis, lliurats a l'esvaïment de l'espai buit, no en sabíem res, ni podíem fer-nos entendre. Perquè els poetes només trobem preguntes i sentiments i mirallets i lluentons i mirem de salvar-nos en allò que en diem art i assajarem en l'escultura de les paraules l'alè de tot allò d'humà i de diví que preteníem posseir, que pretenem posseir. I vam aixecar l'estàtua perfecta amb l'orgull que cap natura no ha creat. I no sabíem l'ànima del marbre, ni del fang, l'argila, els metalls o la fusta. I la creació s'ensorrà per estar a la vall i deixava una estesa de graveta, pedrolins al voral de la peanya, minúscules escultures disseminades al voral de la peanya i microscòpics crítics, putos micromegues de cervell corruït de classes magistrals. Oh, deien, meravelloses formes, les línies, les corbes de cada gra de graveta al voral de la peanya. Egoistes, egoistes, egoistes. Oh, vells oracles, que sempre fareu que semblin nous. Perquè més minúscules seran les escultures fins a l'obra magna de totes les arts, en què la graveta esdevindrà pura cendra. Oh, joiosa cendra, geometria universal del tot. Oh, joiosa cendra, obra d'art entre les obres d'art. Oh, pura cendra, de totes les cendres pures. Oh!

la felicitat és efímera, sobretot comparada amb l'etern volum del temps. Fins aquí, res de nou. I t'omples el pensament del teu amor, intens, roent, sense límits, ara mateix. Ara mateix. I demà, en aquella tardor del record que aviat calmarà tanta rauxa, has conreat amb immensa cura les vinyes que de sempre van conrear els teus. I per molt que vulguis escurar les ampolles, gotes d'aquest vi tan encisador quedaran mullant els racons interiors. Gotes que aniran al contenidor del vidre i s'assecaran com brutícies sense valor. Gotes creades amb tant d'amor com les que t'has begut amb tant de plaer. La felicitat és efímera, però tu no saps ni sabràs res de res. Quina felicitat, aquesta, tan llarga.

seguia els passos dels teus peus nus. Aquelles tardes, havent dinat els turmells sota l'aigua mansa i clara de l'estany i la llum diamantina d'un sol ja rendit. Només la minsa ombra dels meus ulls es reflectia en els petits remolins que, dolça, provocaves amb el teu joc. Podia escoltar el teu somrís superb i els teus ulls marcaven la idea desficiant dels mil rius que passen a frec del teu pont. Un pont edificat només perquè puguin polir els seus fonaments d'orgull i de dominació.

plana dormia. Nosaltres érem més mansos que les aigües. Els senyals dels astres en són descomunals, vistos des de la nostra mansa distància. Quan l'ànec es despertà, el silenci era un mim estàtic en l'oblit dels astres. Nosaltres érem més que covards i corríem a dir poesies manses a la porta dels palaus dels senyors. L'ànec dormia altre cop. Nosaltres érem més mansos que l'aigua que hauríem d'haver hagut de remar.

a cada moment de cada minut, cada minut de cada hora, en cada hora de cada dia, en cada dia de cada mes, en cada mes de cada any, a cada any de cada segle. A cadascun dels indrets d'aquest món hi ha algú que ha pensat una idea feliç, però s'aigualeix en tant de desori i de mediocritat. I som aquí perquè altres hi han estat abans, però som el fruit mediocre d'un món feliç, obtús per mineral, obtús per infinit. I som el fruit mediocre del foc d'encenalls, que és la vida, que és obtusa per caducitat. I serem cendra, com la cendra dels encenalls, o de les estrelles, o d'incunables fets serradures. Així i tot, t'estimo.

Bé, doncs, fins aquí arriba el nostre programa del Combat dels Poetes d'avui, dedicat a Isidre Oller Pociello. Que passeu molt bona setmana.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pessigolles. Les pessigolles són aquella sensació experimentada en certs indrets del cos en issaquets estimulats lleugerament pel tacte, la qual provoca la rialla. Reia perquè li feien pessigolles a la planta del peu i no podia parar. Buscar les pessigolles o les coscarelles a algú vol dir provocar, mostrar-se impertinent, burxar. No li busquis les pessigolles, que de seguida salta aquell. Enviar algú a fer pessigolles als gegants vol dir engegar-lo dida, per molest o inoportú. Vaig enviar el meu germà petit a fer pessigolles als gegants perquè volia estar soles amb el meu xicot. Pessigollejar es refereix especialment a una cosa que frega la pell, que passa fregant-la fent pessigolles. Ai, no em passis el plomall pel nas que em fas pessigolles i em faràs estornudar. També vol dir fer relet, és a dir, fer una moixaina i petit copet, com fa el palmell de la mà dels infants mentre diu «Relet, relet, paga dineret». A aquest nen li encanta que li facin relet. Per cert, n'heu fet mai? Popularment també parlem de tenir pessigolles al coll i no ens referim a l'acció de riure, sinó de tenir molèsties. Doctora, tinc unes pessigolles al coll que em molesten molt. Què em puc prendre? Pessigolles, cassogues, coscanelles, coscarelles, cossigolles, cossiguetes... En sabeu alguna variant més? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i de Web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança el que passarà per ajudar-nos a interactuar amb el món.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.

0: Benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina. Comencem el mes de maig i ho fem de la mà de la Laia Oller. És una de les professionals que ens acompanyen en aquest espai de cuina, d'alimentació saludable, perquè, doncs, més enllà de la cuina, que també ens fiquem en els fogons, però sobretot parlem de producte. I això és el que farem en el dia d'avui amb la Laia. Recordem que ella és llicenciada en Biologia, Tècnica Superior en Dietètica i està darrere d'aquesta plataforma d'Alimenta l'Equilibri, que la podeu trobar doncs, també per les xarxes socials i també doncs, a través de la pàgina web, a veure si ho dic bé, allò, Laia Oller, guionet page, no. Aquesta,
1: això és Instagram.
0: Això és Instagram, Alimento y Equilibrio, i laiaoller.com. És així de senzill, laiaoller.com. Ja l'heu sentida. Molt bon dia, Laia.
1: Bon dia.
0: És que tinc aquí tots els apunts i ja al final em faig un lío. Laia, anem a parlar, dic el mes de maig, i anem a parlar de, sobretot de fruites. Destacarem una, que jo crec que... no sé si hi ha alguna persona que no els agrada les cireres.
1: Pobre.
0: Pobre,
1: sí, em sap molt greu, em sap molt greu.
0: No, ho dic perquè és fàcil de menjar, els nens petits jo crec que també, no? És una fruita que agrada. Fins i tot ara em ve al cap allò una senyora gran que ens va acompanyar en un altre espai d'aquí de la ràdio que comentava que ella pintava i que havia fet allò pensant en la seva neta, no? Això que feien de petits que tu posaves allò com si fossin unes arracades.
1: Ja veus.
0: Doncs això. Avui parlem de cireres i no només de cireres, sinó de fruites en general de l'estiu i sobretot aquestes que són antioxidants.
1: Exacte. Sempre parlem de verdures i vinga, verdura i
0: ja en parlarem,
1: fruita, què?
0: Ja en parlarem. Però anem a posar una miqueta allò de fruita i a més amb aquests colors allò tan atractius com són els vermellosos.
1: Exacte.
0: No sé si el vermell defineix precisament els fruits antioxidants.
1: Tots aquests colors... És a dir, hem de partir de la base per no anar pensant aquest que té, quin tipus té, sinó tota aquesta fruita i verdura, que són colors importants i...
0: Sí, cridaners, no?
1: Exacte,
0: així, molt vius.
1: Ja indica que són rics en antioxidants. Aquest pigment és sinònim d'antioxidant. I ara tenim aquesta explosió de fruites... que personalment per mi és la millor època de les fruites, no? Després sí que tenen les d'estiu, però per mi aquestes són les millors. I s'han d'aprofitar. Sempre parlem molt de verdura i la fruita també, tinc la sensació, no? Per el que la gent m'explica, consulta en els cursos, la tenim una mica demonitzada, no? És que la fruita té massa sucre o és que la fruita...

0: sempre que te la prenguis sencera. Uh-huh. En el moment en què tu fas un suc, un batut, hem de pensar que tot aquell procés que nosaltres fem abans de menjar-nos-ho, ja sigui industrial o a casa, fer-nos un suc, el que estem fent és una predigestió. En altres sessions hem explicat, no?
1: I que si allò, la fruita allò triturada i pressa, ja, això ja és una...
0: Ja estàs fent la feina que estaria fent el teu sistema digestiu. Ens hem d'imaginar, no, que a mi em sembla bastant gràfic, com si l'aliment fos un culleret de perles. Quan tu et prens el culleret sencer, la funció del teu sistema digestiu és anar tallant aquest cordill per alliberar les perles. I ara no ens ficarem si seran aquestes perles, carbohidrats, proteïnes, greixos, que en aquest cas la fruita, doncs seria aquesta fructosa, no? Aquest carbohidrat. I aquesta és la funció del sistema digestiu, tallar el culleret per alliberar les perles i que aquestes perles passin a la sang i ja vagin a fer la funció que faci. Quan tu fas un suc, un batut, tu amb el túrmix o amb l'exprimidor estàs tallant aquell cordill. Per tant, el teu sistema digestiu directament el que ja rep són perles lliures. La velocitat en la que aquestes perles passaran al torrent sanguini és superior perquè no té feina, és com passa directe,
1: sí,
0: no?
1: Clar.
0: En canvi, si ha d'anar tallant, aquestes perles es van alliberant a poc. I aquí aniria a parlar una mica aquest pic de glucèmia, això, no? Aquest que sempre ara sí. Està molt de moda. Tu, el teu sistema digestiu no li dona ni temps a pensar, ai, espera, que això és un aliment, no li dona temps, perquè ja està digerit, com aquell qui diu.
1: No. És a dir, que sempre que pugueu, doncs trieu allò la fruita sencera, tal
0: sí,
1: qual.
0: Sí, a més, que quan ens fem un suc, tu et pots menjar una quantitat de fruita, la que sigui. La taronja, no? Et pots menjar una taronja, et pots menjar una poma, un grapadet de cireres, de la fruita que sigui. Però tu quan et fas un suc, perquè tu necessites mig got, un got, incrementes molt la quantitat de fruita que utilitzes. Per tant, la quantitat de sucre que estàs prenent
1: és molt superior
0: a la que tu et prendries i, sobretot, molt important, no quedar-nos només amb el sucre, sinó amb la matriu. Un aliment complet no es comporta igual que si tu et ingereixes només els nutrients. La taronja, que és com el més visual a l'hora de fer-nos un suc, no es comporta el sucre, és el mateix. Et prenguis una taronja sencera o una taronja en suc. El sucre és el mateix, però aquest sucre no es comporta igual dintre d'una taronja sencera que tu has de mastegar, que tu vas tallant el teu sistema digestiu aquell culleret, que ja directament, si jo em estic prenent el suc, on el sucre està alliberat. Ja, però és que té moltes vitamines. Sí, però és que també té...
1: Les vitamines són les mateixes.
0: Per tant, no dic que sigui boníssim i que puntualment ens ho prenguem, però que sapiguem el que ens estem prenent. I que si la vitamina C va molt bé per prevenir resfredats i tota aquesta cultura que tenim, perfecte, doncs ens prenem una mandarina, ens prenem la taronja. O ens prenem la fruita, que en aquest cas ara, des de temporada...
1: Però sent conscients, del que estem fent.
0: Correcte.
1: I no abusant, allò, doncs, no?
0: Jo sempre ho comparo amb una llaminadura. Doncs aquell dia t'estàs prenent una llaminadura. Molt més saludable que, evidentment, qualsevol llaminadura. Sí, però no deixa de ser això. Quan em diuen ja, però el sucre és sucre igual. És sucre igual.
1: I llavors, Laia, hem dit allò, anem a parlar de cireres, anem a parlar de fruits vermells, que són antioxidants. Antioxidants, què és el que hauríem d'entendre? Perquè potser allò tots diem, ai, ara les articulacions, no?
0: Clar, no?
1: Sí, anem a engreixar les articulacions perquè tot es posi a puesto, no?
0: Mira, el concepte d'antioxidant, ara ens hem d'anar a dins de les cèl·lules. Ara avui farem classe de biologia.
1: Això està bé.
0: Ens hem d'imaginar el cos humà com si estigués tot format, és a dir, com si fiquéssim un microscopi i tot estigués format de maons. Ara pensem en un fetge i ens imaginem el fetge tot compartimentat en maons. Sí?
1: Uh-huh. Sí.
0: Cada maó és una cèl·lula. Quan parlem dels nutrients i parlem molt de la glucosa, dels aminoàcids, al cap i a la fi nosaltres mengem per nodrir les nostres cèl·lules. Som un vehicle a través, no?
1: Sí, sí.
0: Nosaltres nodrim les cèl·lules. Aquestes cèl·lules tenen, dintre de la cèl·lula, doncs hi ha tot el que s'anomena orgànuls, estructures que compleixen una funció. La funció de la cèl·lula és que doncs cadascuna tindrà la seva funció, ha de fer la seva funció, un cop l'ha fet s'ha de destruir i abans de destruir-se s'ha de dividir per continuar regenerant-se. Diguem, seria una mica les bases de... Aquest procés, dintre d'aquestes cèl·lules, en la seva majoria de l'organisme, tenim un orgànul és a dir, una estructura interior de la cèl·lula, que són les mitocòndries, que serien les

0: fàbriques de produir energia. Quina energia? No ens imaginem... És a dir, l'energia que... Ai, avui no tinc energia per funcionar, estic molt cansada. Això es creia com la traducció secundària. Energia perquè les meves cèl·lules funcionin. Sí? Dintre, ara no entrarem dintre les reaccions químiques, però aquest procés genera radicals lliures, que estan molt de moda, sobretot en les cremes.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest procés genera radicals lliures. El propi funcionament de l'organisme interpretat amb aquesta part microscòpica celular genera radicals lliures, que no ens hem d'atabalar perquè el cos ja té els seus mecanismes de neutralització, és a dir, ell mateix ja està fet, perquè si no, no haguéssim arribat fins aquí. Què passa? Que ara mateix estem en un context on no només és el propi funcionament de l'organisme que genera aquests radicals lliures, és el context dels tòxics que ingerim, ja sigui ambientals, ja sigui de la cosmètica, dels aliments que ingerim, sí? El propi context de la interacció dels diferents sistemes de l'organisme, com el nostre sistema nerviós, de manera general, en el context de la societat que tenim, doncs és un sistema nerviós una mica sobreactivat. Això intervé també en aquest... M'explico?
1: Sí,
0: tenim un cúmul de generació de radicals lliures que el cos arriba a un punt que diu, vale, jo tinc els meus mecanismes, però no de lluitar més.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs entren en escena aquests antioxidants. Aquests antioxidants ens han d'imaginar que són molècules que el que fan és que aquest radical lliure, una molècula que és, imaginem-nos una molècula així com molt reactiva, molt nerviosa, que es pot afegir en qualsevol ruta i alterar-la, doncs aquests antioxidants són molècules que li diuen calma-te, la neutralitzen i la permeten que vagi al circuit perquè es pugui anar eliminant. Ho estic explicant, que és supergeneral, Vull dir que...
1: No, està bé, però com a mínim és entenedor, sí, vale? Que és el que pretenem.
0: L'organisme té aquests propis mecanismes, però sobretot en el context de la societat i en la tendència nord de la població, hem de fer aquesta ingesta, no només ara, però perquè ja hem estat parlant en totes les estacions de quins aliments són més rics en antioxidants, per poder contrarrestar, perquè ara mateix hi ha un dèficit, no? Estem en desequilibri. Això seria el context social, però estem en un context estacional. Ara tenim una incidència del sol molt més gran. Perfecte, moment de carregar piles per la vitamina D, és a dir, perfecte, però sí que hi ha aquest desgast.
1: També fa que estiguis més actiu, no?
0: Aquests rajos de sol també tenen una influència a nivell de generar aquests més radicals lliures, no? Aquesta pell, no? Si ens imaginem aquesta gent de camp que tenen aquestes pells curtides, aquestes pells que estan més oxidades, per tant, també és important per poder combatre aquesta generació de radicals lliures del sol. De tot aquest context. És a dir, ens hem d'imaginar que quan parlem d'antioxidants són molècules que permeten estabilitzar totes aquestes molècules que s'han generat una mica més reactives.
1: Estava pensant quan la Laia ha dit, clar, quan necessita energia, no? Doncs aquests antioxidants ens afavoreixen allò, aquesta creació d'energia. I pensava, clar, res de dir, ai, estic baixa de to, vaig a fer-me un cafè. No, millor... Prenta una fruita.
0: Mira, jo ho trobo molt visual. Quan estem baixos... Ara,
1: estem generalitzats.
0: És molt general, eh?
1: Sí,
0: quan estem molt baixos d'energia, el que hauríem de poder visualitzar és a dir, és que les meves cèl·lules no estan podent funcionar. És a dir, quan jo ja noto que no tinc energia per funcionar, ens hem d'anar que el primer pas és que les meves cèl·lules no estan podent fabricar l'energia necessària per funcionar bé. I com a conseqüència, jo em noto baix d'energia. I ara hi ha una tendència. Cada vegada, no?, les tendències d'investigació van avançant i ara, si no se sent ja, se sentirà doncs, aquesta energia mitocondrial, el metabolisme, veure com treballen, perquè cada vegada s'està veient com que on hem d'anar a treballar és cap a aquestes fàbriques d'energia. Sense elles, refunciona bé.
1: Llavors, anem a allò, aquests productes que trobem ara al mercat. Nosaltres hem posat allò cireres, però més enllà de les cireres, que parlaríem també de maduixes...
0: Parlaríem de maduixes, de nespres, d'albercocs... L'alvocat, que no el tenim com a fruita, però sí que és un fruit, no? I aquí ja ens aniríem els greixos. Ara ja se'ns està acabant la temporada, vull dir que... però també, no? Aquesta part més primaveral, fin...
1: Està acabant la temporada, però ara, malauradament, dic malauradament, trobes fruites tot l'any, no? Sigui o no sigui l'època. Evidentment, un dels mecanismes per saber si és l'època o no és el preu, perquè llavors, si és l'època, són més econòmics perquè hi ha en abundància.
0: Ah, exacte.
1: No?
0: Sí, sí. I tindre un calendari a la nevera, que tu sàpigues més o menys què me puedo encontrar. Però ara és el moment això, d'aquestes fruites, de colors, d'aprofitar aquest dolçor natural de les fruites, de consumir-les com a aliments que ens donen aquesta sacietat entre hores, per exemple.
1: Podem... Això també és real o mite, això de la fruita millor entre hores que no pas en acabar els àpats? Dic també, fins i tot a l'esmorzar, hi ha gent allò que pren fruita a l'esmorzar, però no sé si és millor també abans, després, durant... L'important és menjar la fruita...
0: Mira, l'important és que et sentis bé. Vaig primer al postre.
1: Sí.
0: Si el teu sistema digestiu no funciona, no és suficientment eficient, hi ha algun problema on no genera suficient àcid, algo que el fa anar més lent, i tu prens fruita, que és rica en fibra també, i amb aquests carbohidrats, després de dinar, com tot anirà molt lent, aquesta fruita et començarà a fermentar abans d'hora i et donarà malestar. Per tant, a tu, a aquesta persona, doncs no li va bé la fruita. Jo és que prenc la fruita i em va perfecta de postre, i a més em serveix per tancar l'àpat, perquè no només ens hem de centrar en la part nutritiva, hi ha una part conductual.
1: Sí,
0: hi ha gent que necessita
1: algun
0: postre per tancar l'àpat. No hi ha problema. Si som eficients, és a dir, si ens anéssim a l'eficiència, ens aniria bé abans de dinar prendre, és a dir, abans de prendre la fruita, perdó, ingerir algun aliment que sigui ric en fibra, perquè faci que tot aquest excés de carbohidrat s'arrossegui, que hi hagi suficient proteïna, vale? Generar com un ambient. Cadascú ha de veure en quin punt està de la pantalla. Jo és que tot això encara, doncs, perfecte, pren fruita, però que aquesta fruita no desplaci la verdura, per tant, els meus àpats de verdura, i utilitzo la fruita com a eina per menjar entre hores, per complementar un esmorzar i donar aquesta vitamina, sempre que sigui sencera. M'explico?
1: Vull dir
0: que hi ha un context on hi hagi suficient proteïna, on hi hagi suficient fibra, perquè tot això permeti que aquest excés de carbohidrat que jo estic prenent puntualment no passi tota la sang i no em generi aquest pic de glucosa. Però si a mi això encara se'm fa molt difícil, perquè jo ara mateix, doncs tornem al de sempre, d'equilibrem el nostre plat i després utilitzem la fruita com un complement.
1: Estava pensant també, Laia, que hem dit que és millor la fruita com a tal, no? Menjar-la tal qual, que no passa allò com a suc, com a batut, però també és cert que ja fa temps, i n'hem parlat en d'altres ocasions, que la fruita s'ha incorporat en determinats plats, com amanides.
0: Perfecte.
1: Sí?
0: Sí.
1: I llavors, no, allò encara que la maneixis i tal, no li restes?
0: No
1: allò
0: li restes res. No? I fins i tot si a sobre l'estàs amanint amb una mica d'àcid, no? Com, o àcid acètic, com seria un vinagre, una mica de llimona, estàs fent que sigui que aquest punt encara et pugi menys el sucre, vull dir que també té un avantatge i li dones sabor. És que ha d'haver una combinació nutritiva gastronòmica.
1: L'altre dia parlava amb uns amics del tema de les maduixes i el vinagre, que ja, no? Que no sé si és cultural, si és tradicional, però que hi ha molta gent que en posa vinagre.
0: Que li posa vinagre. I així ajuda que no s'oxidin, que també... L'important és sobretot que hi hagi aquest equilibri entre la ingesta de verdura i de fruita, que no desplaci la fruita a la verdura. I si jo vull complementar els meus plats afegint, ara que és l'època, no?, que comença la calor, bueno, que comença, que la tenim, i que ens, un àpat fàcil i còmode és fer-nos amanida, perfecte complementar-ho sense que se'ns en vagi del cap i fiquem molta fruita i ens oblidem de ficar-li més proteïna o altres nutrients que el meu cos necessita per funcionar bé.
1: És a dir, que incorporar-ho a les amanides, cap problema. Si es cuina?
0: Si es cuina, i és una de les receptes que volia així com donar d'idea.
1: Sí, ara estic pensant al barcocs, per exemple, o no?
0: Podem fer-nos unes compotes. No? És que a mi al matí allò, o per complementar, no? En comptes de marmelades, fer-nos compotes utilitzant llavors de chia, que ens ajudi a espessir una miqueta. Clar, evidentment, aquí al cuinar, és com abans us he explicat, no? Del, tota aquesta part extra que li fem, doncs, evidentment, el sucre lliure serà més
1: elevat.
0: Però bueno, en la quantitat està la idea, m'explico. Per una miqueta doncs, li dones un altre punt, una altra manera. No seria l'ideal. Si parléssim, no? Jo és que a partir d'ara sempre ho faré cuinat. No, però sí que a vegades alliberem la pectina, ens ajuda que sigui una miqueta més digestiu. Vull dir que hem de treballar dins de l'equilibri. Però és una forma. Ens podem cuinar doncs, aquests albercocs que deies, no? Allò, foc suau, que vagin alliberant tot el sucre, tota l'aigua, afegim una miqueta de llimona per contrarrestar, unes cullerades de chia, un parell de cullerades de postre, o tres, i allò que quedi ben cuinadet i s'anirà espessint. Que ens agrada que quedi una textura molt homogènia, li donem un cop de Turmix. Que ens agrada que tingui aquests grumolls, el deixem refredar i ho tenim a la nevera. I aquí podem complementar doncs, un iogurt, per exemple, que sempre diem hem d'intentar que siguin naturals i després nosaltres ja li afegim aquest extra de dolçor. Li afegim unes cullerades d'aquesta compota que hem fet, que a més amb la xia estem fent una fibra prebiòtica. Vull dir que estem aportant nutrients bons al nostre cos. O un dia una torradeta amb una mica de mantega i una mica de compota, mil opcions.
1: Deies que ens portaves alguna opció. Era aquesta, de la compota?
0: És aquesta, la compota.
1: I ho podem fer a qualsevol d'aquestes fruites que m'ha anomenat?
0: Ho podem fer en aquestes fruites. Amb els gerds també queda molt bé, els navius, que si parlessin de temporada encara ens queda una miqueta, però totes aquestes fruites és una manera que tenim de poder-les consumir aportant aquest dolçor que té sempre que hi hagi una adaptació del paladar. Qui ve del llindar de dolç d'una marmelada, li presentes això i et diu com a dolç.
1: I llavors anem a explicar ben bé la recepta de la compota.
0: Doncs posaríem la fruita que ens agradi. Nespres, albercocs. Sí? Les posaríem un cassó, tallaríem mal tallades, és a dir, amb la pell i tot. Ara que dic la pell, perdó, incisa amb la recepta. Sí que ens interessa totes aquestes fruites que prenem senceres, que no pelem. Sí que ens interessaria...
1: L'albercoc també?
0: L'albercoc el pots menjar amb pell, sense problemes. Però totes aquestes cireres, maduixes, sobretot seria interessant que estiguessin el més lliure possible de pesticides, perquè no hi ha opció de poder eliminar, no?, la primera coberta, no? Per tant, sí que intentaríem doncs, que fóssim de proximitat i intentar opcions que siguin el més ecològiques possibles.
1: I per netejar-les bé?
0: Per netejar-les bé?
1: Clar, que aquí també és un altre meló que obrim, no?
0: Mira,
1: hi ha gent que diu, no, posa unes gotes de tal cosa.
0: Podem posar-li una miqueta de bicarbonat, no?
1: També.
0: Sí, sempre les netejarem una miqueta més. El problema dels pesticides és que penetren dintre. Per tant, si tu li pots donar una mica més de neteja, afegint una mica de vinagre, de poma, afegint una mica d'albar... Sí, afegint vinagre o afegint bicarbonat. Les dues no s'anulen, per dir-ho d'una manera. Sí, però jo personalment penso que...
1: Millor és bandir-les en aigua.
0: Les neteges bé amb aigua, que quedin ben netes, i intentar buscar opcions, perquè és que el pesticida penetra dins de la carn, per tant... No. Trobo que està bé, però que et dona com una falsa sensació de seguretat. Bueno, com li he posat vinagre o li he posat bicarbonat, ja no, ja estan bé. No és així.
1: Llavors agafem un cassó.
0: Tenim el cassó, tenim la fruita que hem escollit, i a foc lent l'anem cuinant. I ja veurem que a poc es va estovant, va alliberant aigua, es van caramelitzant una miqueta els sucres. Quan ja la tinguem ben desfeta, sobretot no passar-nos amb el foc, amb la intensitat. Si veiem que ens està quedant una mica seca, li podem afegir una miqueta d'aigua. Podem contrarrestar amb una miqueta de llimona per matar aquest punt. I després, quan ja ho tenim ben cuinadet, li afegim un parell de cullerades de postre, de chia. Aquí hi ha una mica el gust, eh? Cuinem una miqueta, que es vagin hidratant, anem cuinant, i quan ja veiem que la chia s'ha hidratat, que ja la tenim més mucilaginosa, més... amb aquesta gelatina, apaguem el foc, deixem atemperar i ho fiquem en un potet de vidre i a la nevera. Molt que bé. Dius, oi, és que ja a mi vull una miqueta més de dolç, doncs afegeixes una miqueta més, un puntet de mel, de xarop d'atzavara, aquí hi ha l'endolcidor que tu vulguis utilitzar. Vale? L'ideal és que amb aquesta pròpia dolçó ja pots... ja la pots gaudir, però bueno, si et falta una miqueta, ah, doncs li afegeixes.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta proposta de compota, amb aquests fruits ara de temporada, vermellosos, ataronjats, allò com l'albercoc i el nespre, aprofitem, i amb la proposta de la compota que ens ha fet la Laia. Moltíssimes gràcies,
0: a
1: Laia.
0: Vosaltres.
1: Ho hem de deixar, que vagi molt bé.
0: A vosaltres,
1: fins
0: gràcies.
1: Fins aquí uns dies. Adéu-siau. Adéu.

0: Òscar Intente, del Vallès Occidental, ens dirà una poesia de Papasseit, l'ofici que més m'agrada.
1: L'ofici que més m'agrada. Joan Salvat Papasseit. Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'essa fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques, i de cada suada 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls en munten una taula. Si ho vols, d'una nuera te'n faran un cobert. I caminen de pla damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes sapats, com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu, si neix un peix a cada cop que donen, un peix cua daurada, blau, d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici, que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis com veu el sostre, que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga, de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta. De paleta que en sap i vesteix a xuplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades com veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada i els capitells i els sòcols i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Music Calaix. Només música.
1: I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó.

Hola, benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa que fa un repàs a èxits i números 1 dels darrers 40 anys. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Fast Love. És una cançó composta i interpretada pel cantant britànic George Michael i publicada per Virgin Records el 1996. La cançó va rebre crítiques positives dels crítics musicals. Comercialment, la cançó va encapçalar les llistes de 6 països. Escoltem George Michael, Fast Love.

Eros Ramazzotti és un cantautor italià. El seu tercer àlbum, Incerti Momenti, inclou el primer duet de tota la seva carrera, La Luce Buona, de l'Estela, cantada amb Patsy Kensi, vocalista del grup Eight Wonder. Al mateix disc hi ha Fantàstic Amor, una de les cançons que no poden faltar als seus concerts. Escoltem Eros Ramazzotti, Fantàstic Amor.

Recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar i recuperar sempre que vulguis el programa aquell any. I Feel It Coming és una cançó del cantant i compositor canadenc The Weeknd, amb la participació del duet francès de música electrònica Daft Punk. Forma part del seu tercer àlbum d'estudi, Starboy, del 2016. Aquest la va coescriure i produir juntament amb Doc McKenney i Circuit, amb la composició addicional d'Eric Chedeville. Escoltem a The Weeknd i Daft Punk amb el tema I Feel It Coming.

Bonito és el quart àlbum del grup Jarabe de Palo. Va sortir a la venda l'1 d'agost de 2003. Escoltem un dels èxits de Jarabe de Palo, Bonito.

El nou 6.3 de la FM t'acompanyem cada setmana fent un repàs a èxits i números 1 al programa aquell any. Nothing Gonna Stop Me Now és una cançó interpretada per la cantant britànica Samantha Fox i escrita i produïda per Mike Scott, Matt Atkin i Peter Waterman. Va ser llançada com el primer senzill del segon àlbum homònim de Samantha, Samantha Fox. Escoltem Nothing Gonna Stop Me Now.

Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'acompanya, en Josep Casasnovas. WhatsApp és una cançó interpretada per l'agrupació Four No Blondes. Va ser escrita per Linda Perry per a l'àlbum Bridges Bitter Faster More. Va ser llançada com el segon senzill de l'àlbum el 1993. La cançó va tenir èxit a les ràdios. Va aconseguir la posició número 14 al Billboard Hot 100. No obstant això, el senzill va tenir millors posicions arreu del món, arribant al primer lloc a Alemanya, Xile, Irlanda i el segon al Regne Unit i Austràlia. Escoltem els Four Non Blondies amb el tema What's Up?

Para que no se duerman mis sentidos és el tercer àlbum d'estudi del cantautor espanyol Manolo García com a solista. Va ser llançat al mercat el 7 de setembre de 2004. Es va comercialitzar en format de caixa recopilatòria, incloent-hi un DVD amb material audiovisual sobre les cançons de l'àlbum. Escoltem Manolo García, Para que no se duerman mis sentidos.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM fent un repàs a èxits i números 1. I recorda que si vols tornar-ho a escoltar, recuperar-ho, només has d'accedir a la nostra pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes trobaràs tots els programes fets fins avui. Ràdio és una de les cançons més populars de la banda irlandesa The Corrs i primer senzill del seu àlbum Unplugged, gravat al costat de l'orquestra de Dublín. El tema va ser interpretat als Premis Nobel de la Pau a Oslo i als MTV Europe Music Awards a Dublín. També es va versionar amb la BBC Orquestra al Nadal del 2000 i de nou amb l'orquestra de Dublín per BHO Presence. The Corrs, Live in Dublín, el 2002. Escoltem Radio.

La herida és una cançó del grup espanyol de rock and roll Héroes del Silencio, pertanyent al seu àlbum El Espíritu del Vino, publicat al 1993. És un dels temes més coneguts de la banda i va ser número 1 a les llistes d'èxits. Escoltem Héroes del Silencio, La herida.

Per avui marxem, rebeu la salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Per marxar ho fem amb Lady, és una cançó escrita per Lionel Richie i gravada per primera vegada per l'artista de música country nord-americà Kenny Rogers. Pertany a l'àlbum Kenny Rogers Great Hits. Es troba al número 60 del top 100 de tots els temps del Billboard. Que tingueu molt bona setmana. Us deixo amb Kenny Rogers, Lady. Lady.

0: Òscar Intente, del Vallès Occidental, ens dirà una poesia de Papaseit, l'ofici que més m'agrada.
1: L'ofici que més m'agrada. Joan Salvat Papaseit. Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'essa fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques, i de cada suada 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls en munten una taula. Si ho vols, d'una nouera te'n faran un cobert. I caminen de pla damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes sapats, com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu, si neix un peix a cada cop que donen, un peix cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici, que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis com veu el sostre, que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga, de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta. De paleta que en sap i vesteix a xuplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades com veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula alegria. Heu sentit mai l'expressió «tenir alegria de batafaluga»? És una alegria o felicitat de poca durada. Això que ens toqués potser la grossa ha estat alegria de batafaluga. Aquesta butlleta no és pas d'aquest any i està caducada. Ben diferent d'estar boig d'alegria, és a dir, alegre i molt content. Li ha tocat la rifa i està boig d'alegria. Per cert, teniu ben localitzat l'os de l'alegria, oi? Ens referim a la ròtula, l'os pla i triangular que forma la part anterior del genoll. M'he fet un cop a l'os de l'alegria que m'ha deixat una bona estona sense poder caminar. I què vol dir saltar d'alegria? És estar alegres o molt contents. Quan va saber que havia provat, va saltar d'alegria. Nosaltres saltem d'alegria perquè sabem que tenim festa aquest dijous, festa de Sant Vicenç a Mollet del Vallès. Molt bona festa major d'hivern. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.

0: Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. Des dels estudis de Ràdio Mollet us parla en Carles Matuté i us donem la benvinguda a aquesta nova etapa que volem que sigui amena, interessant i, si pot ser, també una mica divertida. Per començar, avui parlarem d'orientació. Tots els que sortiu a la muntanya sabeu més o menys on voleu anar, però també és important saber com arribar-hi. I és aquí on entra el tema d'avui. Actualment estan molt de moda uns fòtils anomenats GPS, que funcionen amb bateries i que un cop carreguem el trac ens marquen el camí. I tot va bé fins que deixa d'anar-hi, perquè de vegades, per causes desconegudes o no tant, l'aparell deixa de funcionar, perquè s'ha acabat la bateria o, pitjor encara, perquè ha caigut a terra i s'ha espatllat. I llavors què fem? Potser haureu sentit parlar, els veterans segur que sí, de tres eines molt més senzilles: la brújula, l'altímetre i el mapa de la zona. Tenen un avantatge important: no funcionen amb bateries i si cauen a terra continuen funcionant. El mapa cal saber-lo orientar, col·locant-lo cap al nord. Per fer-ho, fem servir la brújula. El mapa és una representació plana del terreny, on hi trobem les corbes de nivell que, amb l'ajuda de l'altímetre, ens poden ajudar a saber exactament on ens trobem. Tot això, però, no s'improvisa. Cal aprendre-ho i practicar-ho. Per això, l'ECAM, l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, organitza cursos de formació coordinats per les entitats o la vegueria. Si us interessa, estigueu atents a la web del club, on s'hi publiquen aquesta mena d'activitats. I un consell final: no comenceu la casa per la teulada. Si sou usuaris de GPS, perfecte, però porteu també dins la vostra motxilla una brújula, un altímetre i el mapa de la zona. Us podeu estalviar més d'un mal de cap. El proper dia parlarem de què cal portar a la motxilla, els imprescindibles.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra. Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o sílice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sol. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, dependent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de la prevenció dels refredats i dels virus, però sobretot en infants. També que els nostres convidats ens ofereixin consells pràctics per a les famílies. Per parlar de tot això avui en el Fem Salut, comptem amb la participació del pediatre Carlos Goyanes. Benvingut.
2: Gràcies.
1: I també de la infermera de l'equip de pediatria, Noelia Ventura. Benvinguda també.
3: Gràcies.
1: Amb tots dos volem abordar aquesta qüestió que de ben segur sempre diem els infants, són els transmissors ja, no? Tots els que tenen allò infants a casa diuen va començar el nen, va començar la nena i ara estem tots allò empiucats. Primer de tot, anem a diferenciar, ara també tenim allò un pic de grip, així que ens adrecem al doctor, en Carlos Goyanes, perquè ens faci la diferenciació, sempre ens agrada, de vegades la sintomatologia és molt similar, no? D'un refredat a una grip.
2: Bueno, básicamente la gripe normalmente cursa con fiebre, ¿no? Normalmente es un cuadro que cursa con fiebre, muchas veces fiebre alta, con tos, mucosidad, que esto sí que se parece a un resfriado, pero hay más afectación del estado general, es un cuadro más duradero, la fiebre es un cuadro, es algo diferencial también respecto al resfriado, y es un cuadro que dura varios días, ¿no? Los resfriados normalmente son mucosidad, tos, habitualmente sin fiebre, y son cuadros más benignos que producen menos malestar, y bueno, pueden durar varios días, pero ya digo, normalmente con mejor estado general, sin fiebre.
1: En els infants també?
2: Sí, en els nens també. Sí.
1: No, ho dic allò perquè les persones adultes et diuen m'ha passat un camió per sobre quan has tingut una grip, no?
2: Claro,
1: i no sé si en els nens també tenen allò la mateixa afectació.
2: En la vida, cuanto más joven uno es mejor para todo, ¿no? Y para esto también. Obviamente los niños lo toleran mejor. Un adulto con fiebre de 39, yo recuerdo que una vez tuve fiebre de 38, pensaba que, ¿no? que estaba para ingresar ya, ¿no? Los niños no, lo toleran mejor, pero bueno, realmente es fiebre alta, están con mal estado general y les afecta también, ¿eh?
1: Jo comentava el tema de la transmissió. No sé si t'han refredat com a grip són igual de contagiosos, és a dir, es transmeten amb la mateixa facilitat. A veure, quin dels dos?
3: Sí, bueno, de fet, la transmissió és molt, molt fàcil per als dos. Es transmeten per aquestes gotetes que tenim als estornuts, amb la tos, llavors, clar, la transmissió és molt fàcil, d'una cosa com de l'altra.
1: Clar, els adults igual ens posem mascareta, però amb un infant és més complicat,
3: és
1: no?
3: És més complexa, però, clar, també ens tindríem que acostumar, perquè, de fet, la transmissió és per les gotetes que ens surten pel nas i per la tos, quan tossim. Llavors, les mascaretes és una de les mesures de prevenció més importants, igual que la higiene de mans. Clar, si tenim en compte que a nosaltres ja ens molesten una mica els adults, doncs amb els infants i amb més petitets també és molt complexa. Però, de fet, és el que tindria que ser.
1: De fet, a les escoles bressol sí que crec que hi ha una dinàmica, sobretot, no?, del rentat de mans.
3: De les higienes de mans. Sí. Sí, la veritat que amb els anys s'ha inculcat molt i s'ha com interioritzat molt, i sí que és veritat que a les llars d'infants i amb els col·les amb els primers cursos ho tenen com molt interioritzat. Sí, sí, sí, és correcte.
1: Dèiem allò que la millor fórmula, no?, doncs seria la higiene de mans, l'ús de mascaretes. Comentava Noelia Ventura, bé, sobretot és per aquestes gotetes, no?, que
3: sí.
1: Fer un estornut,
3: correcte.
1: Doncs s'expandeixen. Per tocar superfícies, i és que estic pensant allò, quan el tema de la Covid, no?, que tot s'anava amb tanta, no?, amb
3: clar,
1: tanta
3: no
1: cura... No sé si això també hem de vigilar a casa.
3: En el tema dels infants, no? amb un voltant on hi ha, per exemple, les llars d'infants, tot és com una fonda o contagi, no? Perquè ells estornuden, no saben, cauen, tenen un cotxet, se'l fiquen a la boca, llavors, clar, tot això es tindria que previndre, però, clar... És molt complexa, amb nens d'un any, un any i mig, pues agafar-li un cotxet, no?, que se l'ha ficat abans l'altre a la boca, tot això és molt complexa. Llavors, les mesures de prevenció som tenint que anar a fer força per aquí.
1: Quan un infant ha de deixar d'anar a escola? Perquè, clar, de vegades allò, quan té aquesta febre, truquen a casa, no?, i et diuen, escolta'm, el nen, la nena té X de temperatura. Llavors, tu vas a buscar-la, no? Buscar-lo, però, clar, després la logística familiar no és fàcil. Llavors...
2: Bueno, mira, nosotros normalmente recomendamos que los días que tengan fiebre, obviamente no vayan al cole y han de estar por lo menos 24 horas sin fiebre para volver. Uh-huh. És la recomanació, en principi.
1: Da. I... Clar, després ve la logística familiar que tu puguis claro. organitzar, ¿no?
2: Claro. Uh-huh. Por eso también es muy importante el tema de la prevención aquí, ¿no? Nosotros hacemos, sabes que hay una recomendación de poner la vacuna de la gripe. Es una vacuna que cuesta un poco de

0: risc. O sigui, amb la gent, nens sans, diguéssim, entre cometes, no per entendre-ho, no s'està recomanant ja. O sigui, però si els que són de risc sí que s'estan vacunant. Llavors, clar, el que també deia el doctor Goyanes, no?, és que la vacunació de la grip és frent al virus de la influenza, no?,
1: sí,
0: específicament per la grip i amb el de refredat, com n'hi ha tants, no?, com deia el rinovirus i 40.000 més, perquè no tenim vacunes, però també és cert que, com ha dit, la clínica és molt més lleu.
1: I quina diferència hi ha, ara que ha dit la Noelia, no?, el tema de la influenza, no?, la grip. I quan hem començat a sentir dir la gripa, és un altre...
2: El virus de la gripe tiene varios subtipos, ¿no? Y uno de ellos es el de la gripe A, que es el que tenemos ahora, pero hay la gripe B y hay algún otro subtipo también más, ¿no? Ahora, el que está circulando es de la gripe A, pero sí que a veces pasa que en una misma estación, ¿no?, en el invierno, a veces vienen los dos. A veces te viene el de la gripe A y luego más adelante viene el de la gripe B. La vacuna protege a varios serotipos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que la vacuna... El virus de la gripe es un virus que tiene unas características un poco especiales porque es un virus que muta. Y entonces no siempre se acierta con la vacuna, ¿no? No es exactamente a veces, pero sí que la vacuna siempre protege de los cuadros más graves. O sea que aunque tú, por ejemplo, te proteja de la gripe, pero que la cojas, ¿no? Puede ser que la cojas de una manera más leve, ¿no? Pero un beneficio siempre te da.
1: Hi ha alguna mena de contraindicació? Ara estem parlant sobretot que la millor mesura preventiva és la vacunació. Hi hauria alguna contraindicació en l'àmbit pediàtric?
2: No. Generalment no. Salvo que tu tengas al·lèrgia a un component concret, una al·lèrgia severa, però en principi no hi ha contraindicacions.
1: És a dir, que en principi tots els infants
2: sí,
1: no?
2: podrien vacunar.
1: Podrien vacunar-se. Abans preguntàvem quan ha de deixar d'anar un nen a l'escola, no? I dèiem allò, mentre tingui febre, el més recomanable és que no hi vagi per evitar el contagi de la resta, evidentment. No sé també quins signes d'alarma hem de tenir. Allò, la febre, evidentment, és un signe d'alarma, no? No sé, a partir de quina temperatura ens hem de... activa.
2: Mira, la fiebre en los niños puede ser muy alta y no siempre tiene por qué significar que si tienes una fiebre alta haya riesgo de alguna complicación, ¿no? Hay virus que hacen fiebres muy altas y la gripe es uno de ellos, ¿no? Lo que siempre se ha de tener en cuenta es el estado general del niño, es lo más importante, ¿no? Si tú tienes una fiebre alta pero el niño está bien, responde bien al antitérmico y luego lo ves que se recupera, baja la fiebre y está bien, no te ha de alarmar. Te ha de alarmar sobre todo si tiene una fiebre alta y tiene mal estado general, dificultad respiratoria, mal aspecto, que es lo que de entrada sí que ha de motivar que vayas a urgencias o preocuparte.
1: És a dir, que si veiem que l'infant doncs està molt aixafat, no?
2: Sí, està molt aixafado, que tu le das el antitérmico y luego no se recupera, o si lo ves con muy mal estado general y muy decaído, pues vale la pena mirarlo.
1: Primera opció, anar al centre d'atenció primària.
2: Claro, nosotros, claro, durante la hora que estamos nosotros, obviamente siempre los podemos atender, ¿no? Si realmente hay la impresión de que es algo grave, pueden ir directamente a urgencias también. Nosotros siempre somos como el primer paso, hacemos una primera valoración. Si nosotros vemos que la cosa no va bien, pues hacemos la derivación nosotros, ¿no?
1: En el cas del refredat, en principi no haurien de fer febre. Llavors,
2: generalmente no. Lo que pasa es que virus que producen un cuadro similar al de al resfriado, que tienen fiebre también hay, ¿no? O sea que si no hay fiebre, en principio, y no hay dificultad respiratoria y el niño está bien, en principio no hay que preocuparse demasiado.
1: ¿Y en principio pot fer allò vida normal?
2: En principio sí, porque sí. Claro, en invierno, si todo el mundo dejara de ir a trabajar o dejara de ir al cole porque está resfriado, al final no iría nadie, ¿no?
1: Claro. Sí, sí. Dèiem allò, abans ho comentava Noelia Ventura, no? Recordem, infermera de l'equip de pediatria, és que entre els més menuts és molt difícil, no? Allò, evitar que es produeixi aquest contagi. Igual ens trobem allò amb classes, no? Clar. Que falten 6-7 nens.
0: Sí, sí, de fet,
1: nena.
0: Aquesta setmana em deia un col·le, no?, que bueno, que tenien la meitat de la classe d'una escola, no?, que estaven... de baixa, no? O sigui, estaven malament entre les gastroenteritis i les grips, no? O els refredats, que havien com 10 nens que no estaven, no? Sí, és complexa i és difícil ja per adults, que tothom ho fem bé, no? Que ho fem bé, i amb nens, doncs sí, la veritat que es té com una mica tantejant, no? Tantejant el que podem fer, acostumar-los a fer els hàbits correctes i així a mesura que vagin creixent doncs ells ja ho facin de, ja de per si.
1: Han de deixar de fer activitats extraescolars, estic pensant sobretot en activitats esportives, eh? Que, on potser és més fàcil allò el contagi, allò en els gimnasos o no?
0: No, de fet no. Si ells es troben bé i tenen aquesta vitalitat que caracteritza els nens, fan vida normal. Uh-huh. I l'únic que tenim que parar doncs, quan tenim febre, això sí, estar 24 hores, com ha dit el doctor Goyanes, a casa i després tornar. Uh-huh. I ja està.
1: I aquests consells així més pràctics de ventilació, de, no? Segurament pels refredats i per la grip sempre et diuen ingesta de líquids. Uh-huh. A veure... ¿Qué es el que recomendamos?
2: Claro, la gripe es un cuadro que normalmente requiere que tú bebas mucho. Es un cuadro que produce fiebre alta, ¿no? Malestar y tal, y es bueno que se hidraten bien. Normalmente, como norma, yo creo que deberíamos estar siempre bien hidratados en general, ¿no? Y las normas un poco son un poco lo que habíamos comentado, medidas higiénicas, lavado de manos, no compartir objetos, ¿no? Dentro de lo posible, intentar ventilar bien las estancias donde estén.
1: Ventilació, ara a l'hivern, doncs en 10 minutets allò obrim i que es ventili, és suficient o ha d'estar més estona? La finestra oberta.
0: 10 minuts, però diverses vegades al
2: dia. Exacto. Y lo ideal sería que fuera una ventilación cruzada, ¿no?
1: Sí.
2: Que limpiar el aire, ¿no?
1: Uh-huh.
2: ¿Sabes? Dos ventanas
1: sí.
2: abiertas, que hay un poquitín de corriente para limpiar y luego cerrar. E ir haciendo a lo largo de...
0: Sí, del dia.
1: Perquè les calefaccions ajuden o empitjoren a l'estat d'un refredat, una grip? Clar, no passarem fred a casa, no? Però no sé si... ens ressequen molt el que són les vies respiratòries.
2: Sí, quizás sí. Esto sí, a lo mejor sí, pero bueno, decir que sea un caso, la causa, yo tampoco sé si... Sí que iría bien tener, a lo mejor compensar un poco la sequedad, esto sí que va bien, porque muchas veces si el aire está muy seco también favorece más la tos, ¿no? Humedecer un poco, ¿no? Poner a lo mejor una vasija con agua cerca de donde hay el aparato que caliente el aire, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Intentar, bueno, si están con sequedad, intentar humedecer un poco, poner algún tipo de hidratante en la mucosa nasal, por ejemplo. Esto sí que se podría hacer.
1: Uh-huh. Algun consell més pràctic així, Noelia, que et vingui així al cap que, perquè totes les famílies diguin doncs això no hi havíem
0: bueno,
1: pensat.
0: Bueno, afegiríem que això ens serveix per aquí i per tot, no? És tindre l'alimentació adequada, no? Que això ens ajuda molt. I que la son sigui també les seves hores. O sigui, quan una persona es troba bé, físicament, això també ens dona moltes forces per combatir moltes coses que ens puguin vindre.
1: Clar, és veritat, no? Que de vegades dius, ai, a veure si t'actives.
0: Sí,
1: dius,
0: sí.
1: Però és que
0: no puc.
1: No puc, no? Llavors és normal,
0: correcte.
1: No? Que el nen, doncs, igual faci una migdiada
0: correcte.
1: De dues o tres hores, gairebé, i és perquè el seu cos ho demana.
0: Necessita, sí.
1: No? El cos és molt savi, diuen. No sé si és
2: sí,
1: així.
2: Sí.
1: Sí que és així.
2: Sí, claro.
1: Mm-hmm. Més enllà de... no sé si hi ha altres malalties respiratòries que no hem comentat, hem fet referència a la bronquiolitis, també al tema de la Covid, que hem dit que en principi doncs, per als infants no hi ha aquesta...
2: No suele ser un quadre agressiu,
1: no? Neumonies...
2: Bueno, a ver, la neumonía es un cuadro un poco más importante, ¿no? Uh-huh. No todas las neumonías son iguales, ¿no? Porque tenemos dos pulmones que tienen diferentes segmentos, partes, ¿no? Y a veces tú puedes tener una neumonía de un trocito pequeño que pones el antibiótico y se cura y pronto. Y ya está. Y luego hay otros cuadros más severos, depende del grado de la neumonía, ¿no? Pero bueno, una neumonía generalmente la tratamos con antibiótico.
1: ¿Porque una neumonía es por una bacteria? Es que ahora que no me han atado antibiótico...
2: Las neumonías pueden ser por virus o pueden ser por bacterias, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que a nivel práctico a veces es un poco difícil de diferenciarlas, porque si tú estás en un hospital y tienes una neumonía, pues puedes hacer un análisis de sangre y valorar un poco si hay algún parámetro que te orienta más hacia algo bacteriano o hacia algo más vírico, ¿no? Generalmente a nivel de primaria igual esto no es tan fácil, entonces muchas veces uno actúa de una manera más práctica, ¿no? Cuando tú tienes una neumonía la tendencia nuestra generalmente es a poner un antibiótico.
1: Y llavors el que sí que hem de ser, allò molt curosos, de complir, ¿no? Tot el
2: claro,
1: que és el tractament,
2: ¿no?
1: Que de vegades dius, ai, doncs ja em trobo millor.
2: No, hay que hacer un... Normalmente siempre damos unos controles, ¿eh? Es raro que, no que tengamos una neumonía y no digamos que nos vengan a ver a las 48 horas para hacer un control, ver un poco cómo ha respondido al antibiótico, si la fiebre ha cedido. Explicamos normalmente los signos de alarma, ¿no? Que no haya dificultad respiratoria, mal estado general, o hay alguna cosa que implique que a lo mejor hay que ir a urgencias y no quedarse solo con el tratamiento. Damos unas pautas y unas recomendaciones.
1: Uh-huh. I parlem molt, ens adrecem a les famílies perquè estem parlant de menors, però quan doncs, ja tenen 12, 13, 14 anys, no sé si accepten bé, o quan són més petitons, el tema de la punxada, no? De
0: bueno, als nens, la veritat que no els agrada gaire punxar-se la vacuneta.
1: Els adults tampoc ens agrada
0: no,
1: del tot,
0: això,
1: eh?
0: Això anava a dir, que dona igual que tinguin 2 anyets com que siguin 10, 12 anyets, no? Quan anem a les escoles a vacunar-los, també, bueno, tenim lo nostre per poder vacunar-los a tot. No agrada gaire, la veritat. Notem molt quan els pares els preparen. Això sí que és cert, igual que quan fem una analítica, no? Notem molt l'ajuda, no?, dels pares quan tenen aquesta prèvia, no?, informació, i els potser els ensenyen algun vídeo. Això ho notem molt, sobretot amb nens petits. I amb els nens ja més grandets, 8, 10, 12, doncs, bueno, aquí ja trobes de tot, no? Quiero o no quiero. I els que no volen, llavors és una mica complexa.
1: Però, abans, bueno, abans que comentàvem el tema de les contraindicacions, que dèiem que en principi no n'hi ha. No sé si genera alguna mena de... No? La punxada sempre et diuen bé, potser et farà una miqueta mal, no? El braç...
2: Sí, a veces sí. Duele un poquito en la zona donde has pinchado durante a lo mejor un par de días, puede ser.
1: I es pot prendre alguna cosa o una mica
2: si
1: de gel
2: mucho,
1: o...
2: Exacto, puedes poner frío en la zona donde molesta,
1: punxada,
2: no?
1: I
2: a partir també puedes tomar un... Si molesta mucho puedes tomar algo, un paracetamol o un ibuprofeno també, no hay problema.
0: També hem de dir una coseta, a favor de la vacuneta, és que a partir dels 2 anyets, si la vacuna d'entre els dos es prioritza, entre els 2 i els 6 anyets, la vacuna és nasal, o sigui, no és punxadeta, sinó que es fica pel naset i aquests nens no reben la punxada en si, ¿vale? O sigui que això també va una mica per ajudar una miqueta... a la vacuna.
1: A la campanya de la, sí, de la vacunació. Aquestes vacunes... Cada any les hem de repetir. No tenen allò, no es queden a la memòria del nostre cos.
2: No, por lo que hemos comentado antes, es un virus que muta. Entonces, como muta, hay que intentar acertar cómo va a ser el virus que va a venir, ¿no? Muchas veces se hace, como tenemos dos, ¿no?, el hemisferio sur y el hemisferio norte, los inviernos son, no coinciden, ¿no?
1: Sí.
2: Pues muchas veces se intenta basar en el virus que ha salido en el otro hemisferio para suponer el cambio que va a haber en este.
1: Entonces, ¿Y qué hemisferio te avantaja en aquest sentit?
2: No, es cuestión de si tienes la suerte de, más o menos, de que el virus no haya mutado más, ¿no?
1: Sí, sí. I m'imagino que també el tema de, ara que comentava, no?, els hemisferis, dic que, clar, la propagació dels virus també s'ha anat estenent més arran de, doncs, la mobilitat, no?, de l'ésser humà, cada vegada, doncs, més gent viatja. I
2: Però,
1: això...
2: bueno, la verdad, lo que pasa es que sí que es verdad que la gripe es bastante estacional, es bastante de invierno, ¿no?, de frío generalmente.
1: Sí, sí, estem a l'època,
2: sí,
1: no? Doncs no sé si volen afegir alguna cosa més, que ens haguem descuidat, crec que no. Donem moltíssimes gràcies tant a en Carlos Goyanes, pediatre, i també a Noelia Ventura, infermera de l'equip de pediatria dels centres d'atenció primària d'aquí de Mollet del Vallès, tots dos professionals de l'Institut Català de la Salut. Gràcies per haver-nos acompanyat i haver explicat allò fil per randa el tema de refredats, grips i també aquests consells pràctics per a totes les famílies. Que vagi molt bé. Fins
2: l'altre. Gràcies.
1: Adéu-siau.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: Parlem de cuina.
3: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
2: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
6: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
7: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
8: Dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
9: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
10: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, amb la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
11: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicada al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada del govern espanyol.
2: Hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes.
0: És dimecres 5 d'agost de 2026. Tenim més titulars. 9 ferits en un accident en una atracció a Tona. Marc Pijuan.
3: Sí, els fets van passar fa pocs minuts abans de les 12 de la nit, quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
0: Es multipliquen per 2 els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
3: I 6 de cada 10 deriven d'una mort impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Enneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
4: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
0: Més coses compta enrere per l'esperat eclipsi del 12 d'agost.
3: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
0: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
3: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta a una collita un 8% inferior a la de l'any passat, però amb calibres més grans.
0: Cultura, els gegants moros protagonistes a Santa Tecla.
3: Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo els reinterpreta en el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
0: Festes de Santa Tecla a Tarragona. I en esports, Joel Gomis al Barça ha incorporat l'atacant brasilera Caroline Nicoli.
5: La futbolista prové del Manchester City i el Barça ha pagat més d'1 milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
0: Previsió del temps, avui una jornada tranquil·la a l'espera de la de demà, que es preveu molt moguda i amb moltes tempestes. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. Aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: El control de so, Toni Sánchez, de la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell, passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La nostra portada aquest dimecres, la Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
3: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori del Manà, a Lleida.
0: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals han ingressat ja a la presó. Irene Sagrés.
7: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació cooperació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La policia nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a dos magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d'Almenar, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori clandestí on alguns dels integrants de la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau el moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
8: S'ha desmontat la logística completa d'aquesta organització en Espanya, perquè hem golpejat tant la entrada com la producció i la distribució. Hemos desorganizado totalmente la organización porque no tiene logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
7: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
9: ¿Cómo se ha evitado que las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratorio, en la zona de Cataluña?
7: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
0: I encara en la crònica de successos, 9 persones han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus, en un accident en una atracció de tipus olla de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
3: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
0: El 9FM, Ona Fàbrega.
10: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
11: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
10: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Ollo.
0: I us ho destacàvem en titulars. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials.
3: L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
0: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. Maite Boló.
12: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdalt en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barbaria és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
4: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
12: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025. I també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
3: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incendis greus en infraestructures de telecomunicacions.
0: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior, Arnau Vidal.
13: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
14: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
13: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
0: I els bombers de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
3: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut però es manté actiu.
0: I la paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
15: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
16: El que fa aquesta pulsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Fa com una vibració, com un zumbido, a partir de 37,8 graus. I el que te diu és, para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't. I, per tant, és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
15: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
1: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i en punt, arribem a un quart de 3 de la tarda. Seguim parlant del sol, perquè d'aquí a 7 dies, una setmana exacta, Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. La foscor absoluta, però està reservada als municipis del sud del país. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
10: El dimecres 12 d'agost, a 8:45 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, al nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5% i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
17: El Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig, i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no n'hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró tindrem molta foscor, però no absoluta.
10: Per veure'l bé cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
0: I la Terra Alta ha presentat al·legacions al Plater. A més del paquet de propostes del Consell Comarcal, s'hi sumen 74 de Ciutadanes i 10 dels 12 municipis. Des de l'ENS es posicionen a favor de la descarbonització i les energies renovables, però no a canvi, diuen, de perdre terreny agrícola. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
18: El president Joan Aubanell demana que es revisi i es faci una moratòria per tal que la Terra Alta tingui una protecció especial.
19: una moratòria temporal per a les energies, en aquest cas per l'eòlica, la nostra comarca. La Terra Alta fa més de 20 anys que contribuïm a la producció de l'energia renovable, en aquest cas de l'energia eòlica. Actualment ja tenim més de 400 megawatts instal·lats i, per tant, inclús complim en l'objectiu que se'ns demana del pla Ter al 2030.
18: Des de la Conselleria Comarcal de Transició Energètica demanen que el pla sigui progressiu i es revisi cada 5 anys quines són les comarques catalanes que estan complint amb la implantació de renovables, per tal que sigui una transició energètica equitativa en el conjunt de Catalunya, perquè la Terra Alta no continuï sent com fins ara la comarca energètica.
0: En punt 3:15 de la tarda i arrenca, us ho dèiem en titulars, la collita de la Pera Blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
3: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025, per l'impacte, sobretot, de les altes temperatures.
0: Lleida Televisió, Marc Fornells.
20: La collita de Pera Blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
21: La Pera Blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
20: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya un 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Més coses. Santa Susanna, al Maresme, comptarà amb un nou hotel de 5 estrelles que ja s'està construint a primera línia de mar. La inversió reforça l'aposta de l'empresa pel turisme d'alta gamma i consolida el municipi com una de les principals destinacions costaneres del país. Ràdio Calella, Dolors Lieuri.
22: L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolí, celebra aquesta nova inversió perquè, segons afirma, mostra la confiança del sector hoteler.
23: Un hotel de 5 estrelles serà important, ja serà el tercer amb 5 estrelles que hi haurà a Santa Susanna i de 4 estrelles superior millor, amb la qual cosa doncs, vol dir que la qualitat i la qualitat doncs, anem creixent i, sobretot, jo sempre presumeixo que tinc un empresari molt intel·ligent que fa inversions constants.
22: Aqua és una cadena hotelera amb arrels a l'Almaresme i la Selva que actualment explota una desena d'establiments entre Barcelona, la costa de Barcelona-Maresme i la Costa Brava, donant feina a prop de 1.300 persones. Amb aquest nou hotel passarà a gestionar-ne 5 a Santa Susanna. Aquest s'aixeca en una parcel·la situada a tocar de la platja, que, segons el planejament urbanístic vigent, té qualificació d'hotelera.
0: I parlant de turisme, l'agència de viatges de l'Escala, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, s'assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió.
3: En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable d'aquesta agència assegura que treballa per reemborsar les quantitats que corresponguin als afectats. A més, demana disculpes i assegura que en cap moment volia perjudicar ningú i que la situació no ha estat premeditada. De moment, les denúncies d'afectats als Mossos d'Esquadra ja superen la trentena.
0: I l'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana. Per tal de fer-ho, ha posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
22: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu amb IA són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quart tinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
24: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
22: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
0: 11 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. I comencem a Sabadell, on la promoció dels 108 nous pisos de lloguer protegit de Can Gambús continua avançant. Les obres ja deixen veure l'estructura de fusta d'un dels edificis en un projecte que supera els 29 milions d'euros d'inversió. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
2: Doncs la construcció dels habitatges impulsada per l'Ajuntament de Sabadell a través de Vimussà va començar el novembre passat. Després d'enllestir la fonamentació i les plantes d'aparcament del bloc situat al carrer de Kurdistà, ara ja s'està aixecant l'estructura de fusta, un sistema constructiu que aposta per la sostenibilitat i l'eficiència energètica. La promoció Can Gambús 2 inclourà 108 pisos de 2 i 3 habitacions amb lloguers d'entre 400 i 650 euros mensuals. També disposarà de 4 habitatges adaptats, aparcaments, trasters, locals comercials i una zona comunitària amb espais verds. L'actuació compta amb una inversió superior als 29 milions d'euros finançada en part amb fons europeus Next Generation i amb el suport de l'Institut Català de Finances. El projecte forma part del Pla Municipal per ampliar el parc públic d'habitatge de lloguer assequible a Sabadell.
0: I la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardona, ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada dels migrants a Ceuta.
3: En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardon també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar especialment en el rescat en les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. Aquest dilluns, l'Audiència Nacional ja va demanar a la Policia Nacional si l'arribada de migrants va ser una acció concertada.
0: I moment ara per la cultura. I pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de Santa Tecla d'enguany a Tarragona, aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
6: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitona, però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
5: Com és habitual, també s'han presentat les peces de merchandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
0: Arribarem als esports amb doble proposta musical. Per començar, els mítics Sir Wild and Fire actuen avui a Sitges.
3: Amb més de 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival Jardins de Terramar. Únete, dice, somos muchos esta vez.
0: Todos los besos que damos. I el Siloé passaran avui per Cambrils.
3: El trio d'indie rock de Valladolid actuarà al Festival Internacional de Música de Cambrils en una de les poques dates a Catalunya d'aquest estiu. Ho farà per presentar la seva gira del Terrorisme Emocional Tour.
0: Set minuts, arribem a 2:45 de la tarda, de la música de Siloé als esports. Porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicolí ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
8: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicolí és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I a terra Catalunya, després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'1 milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, l'Espanyol l'Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt pericú, que també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i que serà intervingut durant el dia d'avui. Un Espanyol que ha inscrit el central Climens Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
4: Más que en el primer año, pero intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros días o semanas.
8: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
7: Ara també tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs, anar a acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
9: I bueno, compromiso, trabajo y intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
8: Un Sabadell que fa uns minuts ha anunciat el fitxatge d'Edgar González, defensa central català que aterra la nova Creu Alta en qualitat de cedit per l'Almeria. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona continua treballant per tancar la plantilla. El club vol incorporar un porter i un davanter abans que comenci la Lliga, però té clar que l'equip ja està preparat per competir. Ho explicava el director esportiu del Nàstic, Tomeu Nadal.
11: La porteria, completar, com he dit, la competència amb Gaizka, i després la part ofensiva, algú diferent del que tenim. Estem bastant contents amb la predisposició de tots els jugadors, amb el que tenim. Si hagués de començar demà la Lliga, no ens preocuparia.
8: Un Nàstic que aquest matí ha perdut per 2-0 en un duel amistós contra el Petro de Luanda d'Angola, un conjunt angolès que demà al matí s'enfrontarà al Reus. En bàsquet, la Cisa Joventut ha comunicat que Yannick Crack ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball, però les tres parts implicades han arribat a un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs com a cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, avui etapa del Tour de França per a Paula Blasi de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya entre Mâcon i Belleville-en-Vejoulet.
0: Gràcies, Joel. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari TermCat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el TermCat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa a més. Una producció de la Xarxa i el TermCat.
1: La Xarxa de Comunicació Local.
6: Molt bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
6: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicat al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada del govern espanyol.
8: Hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir drogas sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes.
6: És dimecres 5 d'agost de 2026. Tenim més titulars. 9 ferits en un accident en una atracció a Tona, Marc Pijuan.
9: Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit, quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
6: Es multipliquen per 2 els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
9: 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
6: Més coses compten enrere per l'esperat eclipsi solar del 12 d'agost.
9: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
6: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
9: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta a una collita però un 8% inferior a la de l'any passat, amb calibres, això sí, més grans.
6: Cultura, els gegants moros, protagonistes a Santa Tecla.
9: Aquest 2026 celebren 175 anys anys i la proposta de Mar Borrajo es reinterpreta en el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
6: Esport, Joel Gómez. El Barça ha incorporat l'atacant brasilera Caroline Nicoli.
11: La futbolista prové del Manchester City i el Barça pagant més d'1 milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
6: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. A aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
6: El control de so, Toni Sánchez, de la coordinació, Artau Bellavista i Albert Güell, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La nostra portada d'aquest dimecres, la Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
9: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenar, a Lleida.
6: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals es troben ja a la presó. Irene Sagalés.
13: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La Policia Nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a 2 magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d'Almenar, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori clandestí on alguns dels integrants de la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau el moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
14: S'ha desmontat la logística completa d'aquesta organització en Espanya perquè hem golpeat tant l'entrada como la producción y la distribución. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organización porque no tiene logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
13: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
15: ¿Cómo se ha evitado que las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratorio, en la zona de Catalunya?
13: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
6: Sirena, i encara en la crònica de successos, 9 persones han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat, i 2 greus en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
9: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
6: El 9FM, Ona Fàbrega.
16: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6

0: d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Ollo.
1: I us ho destacava en titular. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials.
2: I és que l'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble que el 2016 a Maite Polo.
3: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdalt en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
4: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
3: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025. I també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
5: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts ja en punt, 3:15 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
2: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicacions.
1: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior i allà hi havia el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal. I ara ens ho explica.
6: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de protecció civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
7: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
6: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
1: I els bombers de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
2: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut però es manté actiu.
1: I la Paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
8: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La Paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
9: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una, fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't. I, per tant, el que és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
8: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
1: Doncs ja que parlem del sol, d'aquí a 7 dies, una setmana justa, Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total. La foscor absoluta, però, estarà reservada als municipis del sud. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
10: El dimecres 12 d'agost, a 8:45 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle.

0: Però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, al nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5% i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
1: El Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no n'hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró, tindrem molta foscor, però no absoluta.
0: Per veure'l bé cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
2: I Badalona es prepara també per veure l'eclipsi solar, tot i que la visibilitat dependrà de l'horitzó de cada zona de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
3: El lloc ideal per veure l'eclipsi serà la platja, ja que per perspectiva tant la serralada de Marina com Collserola estaran lluny de la visió cap al sol. Això sí, s'haurà d'anar en compte que no hi hagi edificis que el puguin tapar. D'aquesta manera, des del barri de Canyadó fins al barri d'Artigues i Llefià, és possible que hi hagi bona visibilitat. D'altra banda, hi haurà barris de Badalona on serà pràcticament impossible apreciar el moviment de la lluna tapant el sol, com ara Montigalà, la zona més alta, Canyet i Pomar de Dalt. Tot i les informacions publicades, hi ha badalonins que no tenien coneixement d'aquest fet, mentre que altres, sabent que Badalona no serà total, han buscat indrets alternatius.
4: M'ho ha dit una companya que és alemanya, que està a Espanya, m'ha dit m'ho estem preparant tot per l'eclipse, i jo no sabia quan, li he preguntat, el dia 12? Em diu, sí, el dia 12 és, però no tenia cap pla, la veritat.
5: Allà a la muntanya anirem a un punt molt alt, que també estarà plena, eh? I, bueno, i molta gent es posa allà en la tovallola, estirada i mirant el cel, clar.
3: La Generalitat preveu que per dimecres vinent seran molts els que buscaran la manera de veure l'eclipsi al 100% i per això ja ha posat en marxa un dispositiu de mobilitat que garanteixi una mobilitat fluida i una observació segura.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En punt 3:45 de la tarda, us ho dèiem en titulars, arrenca la collita de la pera blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
7: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025 per l'impacte de les altes temperatures.
2: Lleida Televisió, Marc Fornells.
8: La collita de pera blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
9: La pera blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
8: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya un 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
2: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana per tal de fer-ho posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
10: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu a mia són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quart tinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
11: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte, doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu, i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
10: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
2: I encara a la capital catalana, Barcelona estrena el nou web de Nomenclàtor per consultar la història i ubicació de 4.600 espais públics de la ciutat.
7: La nova eina també permet a la ciutadania fer propostes de noms.
2: Albert Güell.
12: Bon dia, Jordi. Tot i ser un dels webs patrimonials més consultats per la ciutadania de Barcelona, l'antiga pàgina del Nomenclàtor es va posar en funcionament fa 20 anys. Per tant, calia una renovació per fer més accessible una base de dades que és complexa. El nou web permet consultar fitxes dels més de 4.600 carrers, places i altres espais públics de la capital catalana, amb informació històrica, contextualització dels noms i eines de consulta avançada. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Memòria Democràtica.
13: El que fem amb aquesta pàgina web és fer molt més accessible no només els noms actuals i la història que hi ha darrere de cadascun d'aquests noms i el per què som mereixedors o mereixedores, en el cas de les dones, d'un carrer o d'una plaça a la nostra ciutat, sinó que recuperem també tota la història de carrers que van ser i ara ja no existeixen o dels noms previs que han tingut cadascun d'aquests espais.
12: Una eina que, segons Raquel Gil, ha d'ajudar a apropar la memòria democràtica a la ciutadania i que d'aquesta manera compleix amb una de les mesures que contempla l'Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit.
2: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i ens situem a la Costa Daurada perquè l'alcalde de Salou acusa l'Ajuntament de Cambrils de ser massa permissiu amb el Top Manta, un fet que afecta, diu, el seu municipi, Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
14: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha criticat durament la gestió del Top Manta per part de l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Interior, en una roda de premsa celebrada aquest migdia. El Vall els acusa de ser permissius i de no tenir voluntat política per frenar la venda ambulant il·legal. Les declaracions arriben després que el consistori saluenc hagi observat un augment de venedors que ja fregarien els 200 instal·lats als vespres a la zona del Cap de Sant Pere, just a la frontera entre ambdós municipis, però dintre del terme cambrilenc. Granados ha defensat que Salou s'ha erradicat aquest fenomen gràcies a l'actuació continuada de la policia local. Així mateix ha atribuït la situació actual a la manca de fermesa del municipi veí.
2: Moment ara per la cultura. I per començar, pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de les festes de Santa Tecla d'enguany a Tarragona. Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Mar Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona, Ràdio Laura Casas.
15: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
16: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitona, però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
15: Com és habitual, també s'han presentat les peces de marxandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
2: Llavors, aquest vespre tindrà lloc la tercera actuació cara a cara de la temporada a la plaça del Blat entre la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Serà la tradicional diada de la Fira Agost. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
17: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta una Fira Agost diferent a la que es plantejava. La caiguda dels habitatges i sobretot de diumenge a Vila-rodona fa canviar els plans dels del Portal Nou respecte a l'objectiu que portarien a plaça inicialment. En principi, els de Manel Urbano portarien el 5 de 9, el 7 de 9 en Folre i si tot anés bé, es podria intentar el 4 de 9 net. El 4 de 9 al Pilar i el Pilar de 8 en Folre Manilles quedaria descartat per la lesió de l'enxaneta titular. Així valorava el cap de colla de la Colla Vella de Xiquets de Valls, Manel Urbano.
18: El Firagós es podria presentar millor, doncs, a veritat que les últimes dues caigudes doncs, fan que no n'és res, no anem amb l'ambició que tenia prevista, però bueno, al final són fases de, del camí, no? A vegades...
17: Per la seva banda, la colla Joves Xiquets de Valls té més certeses en el seu objectiu, repetir Sant Joan. Els del carrer d'en Gasó portarien a plaça el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 net i el 2 de 9 en folre i manilles. Clourien l'actuació amb el Pilar de 7 en folre. Així ho valorava el cap de colla de la colla Joves, Francesc Inglés.
19: L'objectiu, el 2 ens ha anat bé, que és el gran objectiu, i ara doncs encara ens queda alguna prova d'aquestes que s'han d'agafar molt bé.
17: La Fira Agost torna a citar les dues colles dels Xiquets de Valls a la plaça del Blat en un mes d'agost ple d'objectius per amb dues colles. La dia de la Fira Agost es celebrarà a partir d'un quart de nou del vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.
2: I arribarem als esports amb música. I amb els mítics Earth, Wind & Fire actuen avui a Sitges. Amb més de 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al festival Jardins de Terramar. Set minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda, de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicoli ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
20: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicoli és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I a terra, Catalunya, després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'un milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, l'Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt perico també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i serà intervingut durant el dia d'avui. Un espanyol que ha inscrit el central Climent Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
21: Más que en el primer año, pero intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros días o semanas.
20: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
22: Ara també tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs, anar a acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
23: I bueno, compromiso, trabajo i intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
20: Encara en futbol, ahir el Badalona va classificar-se per a les semifinals del torneig d'històrics, on s'enfrontarà l'Hospitalet. L'equip escapulat va empatar contra la Muntanyesa i va superar el Júpiter per 3-0. Genís Sampietro és l'entrenador del Badalona.
24: És el tercer partit que fem i és anar guanyant sensacions i això. Si a sobre ens pot acompanyar el resultat i crec que era l'obligació també nostra doncs, passar a les semifinals, doncs content per això. I dos partits una mica diferents, amb coses positives i coses negatives, com sempre, i per seguir creixent al final.
20: Avui, tercer triangular de l'històric entre el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu. En bàsquet, el Barça ha presentat Alexander Sekulic, el substitut de Xavi Pasqual a la banqueta culer. Ha signat fins al 2028 i prové del Dubai, equip a qui va dirigir durant els darrers mesos de la temporada passada. El tècnic eslovec considera que l'equip té talent, però que necessita treballar-lo. D'altra banda, la Sisa Joventut ha comunicat que Yannick Crack ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball, però les tres parts implicades han arribat a un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs, com ha cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística, amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, Paula Blasi va acabar 11a en la contrarrellotge del Tour de França i ara és 7a de la General a 1 minut i 12 segons de Marlène Reusser del Movistar, la nova líder de la prova. Avui, etapa de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya entre Macon i Belleville en Bejuler.
2: És el Joel Gomis per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Hola, molt bona tarda a tothom. Com cada dimecres i des de fa 25 anys, suposo que aviat faran 26. Bueno, Barreres Fora torna a estar amb vosaltres, i que és el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO. I com que avui no hi ha ningú més en aquí que parli en català i l'Àngel la tenim a l'altre costat del telèfon, doncs continuo jo i us explico qui som. En Jaume Girbau, que no hi és, bona tarda, i sé que li dono les bones tardes perquè l'escoltarà, la Cristina Sandoval també, el Guillermo també, i l'Àngela des de Sevilla sí que la tenim, ¿verdad, Àngela?
2: Hola, bona tarda, de Sevilla con amor, por fin.
1: Menos mal que no me fallas, tú en este
2: Hombre,
1: aspecto.
2: Hombre, tú sabes que yo pa' un roto, pa' un dos cosíos.
1: Entrale, lo que yo te diga, muy bien. Bueno, i qui us parla, que jo mateix, en Josep Roca, no? I a l'altre costat del vidre tenim el nostre tècnic Ivan Núñez, i avui amb el seu becari, Nora.

0: Bueno, perdoneu una ratificació, he dit becari i és becari, eh? Cuidado, companys, deixem les coses clares, o sigui que vingui Irene Montero i en aquí nos corta el cuello a todos, eh? Vale, bueno, queda aceptado, no? Vale, d'acord.
1: Ja està, claro.
0: Bueno, vale, pues també us podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui, de 17 a 18 hores, i si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com, i només cal anar a programes, triar el Barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar, que el d'avui és Suicidio por Bullying Escolar, i per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores. Molt bé, i també ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al centre cívic de Camp Antiquet, carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores. O també ens podeu trucar per telèfon al 93 570 35 25, 93 570 35 25, i si ens deixeu l'encàrrec, evidentment us atendrem amb molt de gust. Bueno, aviam l'Àngela, què ens té que dir, Àngela?
1: Benvinguts a casa vostra.
0: Sí, senyor, hacía tiempo que no lo hacías.
2: Escoltes Barreres fora.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, amb la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Parlem de cuina.
8: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
7: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
9: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
10: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Sabeu que en Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, Fantis, de Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman, i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi, disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Benvinguts en aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana està tancat per descans del personal. I permeteu-me fer un petit incís gramatical, ja que jo acostumava a dir «és tancat». Però un oient ens ha dit que el verb no seria correcte, per tant, «està tancat». Avui és divendres 5 de juny, programa número 36 de la tercera temporada de Bartiki. Ja és juny, mare meva, i aquesta expressió tan de iaia em serveix per presentar el tema d'avui. Mireu, l'altre dia, ordenant trastos a casa, vaig trobar-me amb una pila de revistes Popular Uno. Ja n'hem parlat d'aquesta revista, és més, fins i tot li vam dedicar un programa sencer de Bartiki a la primera temporada. I em vaig trobar amb un exemplar de Popular Uno corresponent al mes de juny de 1996. Així que avui revisarem com era el mes de juny de fa 30 anys per a la redacció i pels lectors de la revista Popular Uno. Benvinguts, doncs, en aquesta màquina del temps, que ens porta directament a la meva adolescència, i potser veurem que probablement els temps passats no eren millors, només que nosaltres érem més joves. Així que si la cosa va de màquines als temps, doncs, comencem.
3: ¿Vas a tomar algo, chico?
4: Sí. Deme una Fanta.
3: ¿Qué demonios es una Fanta?
4: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
3: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
2: Amics, al 1996 hi havia una cosa meravellosa que se'n deia premsa musical. De fet, al 1996 hi havia una cosa que se'n deia premsa. Hi havia diverses revistes. Estava la Heavy Rock i Kerrang, que cobrien l'espectre del metall. Estava el Gran Musical i Rock Deluxe, que cobria l'espectre més aviat pop. Sobretot a darrere, que sempre eren els més modernets de la classe. Hi havia el Mondo Sonoro, que es movia en aspectes més indie i, sobretot, que era gratuïta. I pels amants del rock, sense haver de ser metall, hi havia dues publicacions de capçalera. Estava el Popular Uno i el Ruta 66. Publicacions que encara estan en actiu. Afortunadament, per cert. M'agrada molt Ruta 66, però haig de dir que, sent un adolescent, connectava molt més amb Popular Uno, que tenien una tendència més dispersa, més adolescent, si voleu. No necessitaves de tanta iniciació. Un llegia, amb 16 anyets, a Ruta 66, i sovint es perdia, si no tenia un bagatge musical potent, mentre que a Popular Uno hi havia una entrada més senzilla i una certa línia editorial, per així dir-ho, molt allunyada de l'academicisme i més a prop de l'exabrupte. Com us ho diria jo? A Popular Uno era la nostra guia, en un moment en el que gairebé ningú no tenia accés a internet. En fi, que el juny de 1996 apareixia en un costat de la portada del Pop U un personatge que va ser clau per a la transició de la música alternativa de finals dels 80 i principis dels anys 90, en Perry Farrell. En aquell moment, en Perry Farrell estava en plena promoció del segon disc de Porno for Pyros, que era el grup que va fundar el 1992, després de la dissolució dels seminals Jane's Addiction. L'acompanyaven també en aquesta aventura l'ex-bateria de Jane's Addiction, la Stephen Perkins, i completaven la formació el guitarrista Pete DiStefano i el baixista Martin Lenoble. El disc que presentaven duia per títol Good God's Urge, i estan encara a anys llum de Jane's Addiction, podem dir que tenien encara algunes bones cançons com aquesta Tahitian Moon.

ens trobem amb una entrevista, i ara aquesta, en Perry Farrell, i l'entrevista aquesta en Perry Farrell demostra que està com un llum. S'agraeix, però no tenir entrevistes que semblen qüestionaris a jugadors de futbol, on tot acaba sent anem partit a partit i hem de donar el 110%. En Perry Farrell parla del grup, parla de drogues i parla també del festival Lollapalooza. Va ser un festival que ell mateix va crear el 1991. Inicialment el va crear dins de l'estructura d'una gira de comiat de la seva banda, del Jane's Addiction. En principi era un festival itinerant que recorria ciutats dels Estats Units i Canadà amb grups de rock alternatiu, de punk o de hip-hop. I, de fet, d'alguna manera va fer revifar la moda dels festivals, tot apropant-los a la generació alternativa. Dit d'una altra manera, tots els grups importants de l'escena tocaven en algun any al Lollapalooza. Però també parla, compte aquí, d'internet. Recordem que no seria fins a 1995, o de més 1965 en endavant, quan internet comença a sortir de les centres de recerca i arribar a les llars i les empreses, en part, evidentment, de l'estat espanyol. A l'entrevista hi ha un moment que en parlen del tema i li pregunten. Diu, ¿me puedes explicar qué has hecho en internet? I en Perry Farrell comença a divagar i comença a dir: es todo un lujo tener una computadora y hacer que lo que me entretiene a mí te entretenga a ti también. Lo puedo formatear, como en la tele o en el cine, pero también te puedo hablar directamente, como si fuera un teléfono, y quiero difundir información. Por ejemplo, quiero tener en cuenta que lo principal es entretenerte, y ahora es mejor todavía porque puedo saber sobre ti. En fi, ja veiem que estan parlant i sona com si el meu avi parlés ara mateix internet, però insisteixo, hem d'entendre el context. Després de l'entrevista en qüestió, hi havia un petit reportatge, però això sí, amb moltes fotografies del Jane's Addiction en directe. I això era molt important, un cop més, en el context que no hi havia internet. Per tant, tenir fotografies a la revista era important per poder veure les imatges dels grups. Nosaltres aleshores només podíem tirar de revistes o de si sortien per televisió. I tractant-se de Jane's Addiction, doncs estava xunga la cosa. Aleshores feia 5 anys que els Jane's Addiction havien plegat. I em semblava com si fos un grup perdut a la nit dels temps. És el que passa quan tens 16 anys i un lustre és quasi un terç de la teva vida. Eren uns frics importants, els Jane's Addiction, però feien cançons tan xules com aquest Bean Cod Stealing del seu darrer disc fins a la data, Ritual de l'Habitual.

Però, efectivament, sí, efectivament apareixia en Peri Ferrer a la portada. En realitat, ell apareixia amb una foto del costat, perquè qui regnava en aquesta primera plana era els Soundgarden, sota el curiós titular que deia Soundgarden, deprimidos en la cima. Que vist en perspectiva sembla un tòpic estrany i més propi de publicacions generalistes, un tòpic sobre el grunge, etc, etc. I il·lustrava aquesta portada una fotografia de la banda, d'aquestes que agradaven molt a Can Popular 1, una fotografia mig desenfocada, filtrada, una cosa a mig camí entre artística i pròpia d'un fanzine. Però hi havia una entrevista de 4 pàgines amb en Chris Cornell, el cantant de la banda, i amb en Keith Thayil, el guitarrista. El Soundgarden presentaven el seu 5è disc, Down on the Upside. I poc ens feia pensar que només 8 mesos després el grup desapareixeria amb el darrer concert de la gira, una gira que, per cert, va passar per casa nostra. Un Soundgarden també que eren el cartell del mencionat Festival Lollapalooza d'aquell 1996, i aprofitaven per fer comentaris sorneguers sobre el fet de que Metallica eren els caps de cartell del festival. De fet, un dels comentaris deien som els taloners de Metallica. No era el primer cop. Ells, els Soundgarden, ja hi van participar al Lollapalooza de 1992, quan presentaven el seu tercer disc, el Bad Motor Finger. També donen informació curiosa sobre el fet de que Soundgarden serien els taloners de la gira de retorn de Kiss, que era la gran expectació de l'any. Recordem que els Kiss tornaven al maquillatge i al repertori clàssic. Deia que això havia generat una certa tensió, perquè mentre la bateria, en Matt Cameron, era un fan a mort dels Kiss, el baixista, en Ben Shepherd, els odiava. I sembla ser que va ser qui va vetar la participació de Soundgarden al disc d'homenatge a Kiss, un disc que duia per títol Kiss My Ass. Tot plegat, curiós, no participo al disc d'homenatge, però sí faig de taloners. Suposo que la quantitat de diners no seria la mateixa. Per cert, un comentari sobre l'entrevista que l'assignava en Jordi Meia, qui aleshores treballava per Popular 1 i vivia a Los Angeles, i sempre assignava entrevistes i articles interessants. Després de la seva etapa a Popular 1, en Jordi Meia va fer un pas important entrant en una nova capçalera. Va ser cap de redacció de la revista Rock Sound a finals dels anys 90. I quan l'editorial de Rock Sound va tancar cap al 2003, en Jordi Meia, juntament amb el Richard Royuela, van impulsar un nou projecte nascut d'aquella experiència, la revista Rock Zone, que va publicar-se entre 2005 i 2014, quan va deixar de publicar-se en paper, per passar a ser el que és ara mateix, un projecte digital que inclou un podcast molt ben parit. I després d'aquest petit homenatge a un tio que va ajudar a agitar l'escena a Barcelona, va, anem a sentir com sonaven els Soundgarden de 1996. Això és Blow Out the Outside World.

El Popular 1 sempre començava amb una secció de notícies breus que, vist en perspectiva, sembla divertit. Aquell juny de 1996 s'anunciava, per exemple, que el guitarrista Robin Fink abandonava els Nine Inch Nails, i aleshores ningú no pensava que acabaria poc després unint-se als Guns N' Roses, aquella època boja on els Guns N' Roses eren l'Axl Rose i una corruga de músics que contractava. També es parlava de la guerra entre els Offspring i la seva anterior discogràfica, Epitaph, pel fet que els Offspring fitxaven per la discogràfica multinacional Columbia, mentre que Epitaph reclamava que li devien encara un altre disc. Al final la cosa va quedar en estirabots públics, però hi hagué un acord. Ja en vam parlar de l'episodi dedicat al punk californià, que podeu trobar naturalment a la web de Ràdio Mollet i a l'iVox. I si parlàvem del festival Lollapalooza, una notícia del mes era l'imminent estrena de l'episodi del Simpson, on en Homer va al festival Lollapalooza i on apareixen en aquell episodi els Smashing Pumpkins, el Sonic Youth i el Cypress Hill. I què us puc dir? Gairebé res en ficció millora les 10 primeres temporades del Simpson. I uns altres que tornaven, i també podeu trobar més detalls a l'episodi corresponent de Bartí, que ja ho hem dit, eren els Kiss, que després de 10 anys es maquillats i fent música i espectacles davant de heavy, diguem-ne, convencional, tornaven a fer una gira amb els 4 membres originals, el maquillatge i el circ clàssic dels 70, amb taloners encara per decidir, donat que els que havien triat inicialment els Stone Temple Pilots no podien per problemes del cantant de Scott Weiland amb les drogues, un altre que també ha passat per Kentucky. I qui feia un concert a la Sala Bikini de Barcelona aquell mes anterior havien estat els meus estimats Ocean Colour Scene, que tenien un nou flamant disc, el Tremendous Mosley Shoals, que no us ho creureu, però també té un episodi monogràfic al Bartiki. Sentint-los ara fent una versió dels Small Faces, una versió que acostumàvem a fer sovint en directe i que van acabar gravant com una cara B de single, això és Ocean Colour Scene, Song of a Baker.

I seguim, seguim amb la revista Popular 1, la secció de revisió dels concerts. El 30 d'abril va haver-hi un altre concert potent al Palau d'Esports, al mateix Palau d'Esports, on tocava les Jagues de Machine. Doncs uns dies abans, unes setmanes abans, van tocar els Smashing Pumpkins. Els Smashing Pumpkins, que presentaven segurament el que és el seu disc més celebrat, el disc Melancholy and the Infinite Sadness. Un disc molt ambiciós que, bé, us ho haig de reconèixer, tot i que gaudeixo d'algunes cançons del disc, a mi em sembla que no hi ha, per tant, ni de bon tros. Però bé, això sóc jo. A Popular 1, doncs ja us dic, també hi havia una crítica del concert dels Smashing Pumpkins, que també portaven uns teloners bastant potents, els Filter. Va, veiem que ens trobàvem i què deien a Popular 1 sobre aquesta gira dels Smashing Pumpkins. Anem a llegir una miqueta de la crítica. Diu això: la gira de Smashing Pumpkins se detuvo en Barcelona el pasado 30 de abril. Por varios motivos, este fue uno de los cuantos, unos cuantos más de los conciertos más esperados del año, consiguiendo llenar las 7.000 localidades disponibles que se agotaron en pocos días. Con el grupo de moda, especialmente las dimensiones del recinto contribuían a una atmósfera de desorden. El sonido tuvo dificultades destacables, dando más peso a la batería y orientativo al volumen medio, en algún momento quizás demasiado alto. La guitarra, sin embargo, significó una cierta continuidad que no ocultó los baches del sonido. Pero el espectáculo estuvo lleno de grandes momentos. Los Pumpkins demostraron su gran profesionalidad y una actitud contagiosamente entusiasta en directo, siendo una actuación de alta potencia y de gran energía. Bé, els Smashing Pumpkins, ja dic, estaven al seu gran moment, apareixien al Simpson, tenien la seva gran gira, és el moment en el que veiem en Billy Corgan per primer cop amb el seu look amb el que es coneixeria des de mitjans de 90 endavant, amb el cap afaitat, i fins i tot em permetria explicar una petita anècdota personal. En aquell any, a la classe d'anglès, estaven fent, en les temàtiques, les preposicions. I en un examen ens van demanar fer oracions amb certes preposicions. Una d'elles era despite. I un parell d'amics van fer la frase despite all my rage, I'm still just a rat in a cage, que era la tornada que es cantava al primer single d'aquell disc. Evidentment, la professora, que no coneixia pas els Smashing Pumpkins, els va cridar a capítol, acusant-los d'haver-se copiat. Explicar la situació, doncs segurament seria una mica surrealista, i m'imagino que aquella escena amb la professora i explicant-li que tot plegat venia de la tornada d'una cançó, doncs va ser quan, si més no, curiós. Però bé, sentim d'on venia aquesta frase que van fer servir a l'examen, i sentim com eren els Smashing Pumpkins de 1996. Aquest és el primer single que es va extreure del Melancholy and the Infinite Sadness. Això és Bullet with Butterfly Wings. The world.

Hi havia més concerts, grups que aleshores tenien els seus seguidors, però ara semblen enterrats al pas del temps. Grups com Tribu X, que era una mena de Red Hot Chili Peppers espanyols, els Cornflakes, que era hardcore nacional, els Cachondos Killer Barbies. També a Madrid es va fer la primera edició del Festimat, però la gran expectació pel que refereix a festivals era l'ambiciós Doctor Music Festival, que s'anunciava a plena sencera. Era la primera edició, una edició que tindria lloc al mes de juliol a Escalarre, prop de la Vall d'Aran. La veritat és que els noms del cartell eren sensacionals. Bowie, Suede, Sepultura, Blur, Iggy Pop, Lou Reed, Bad Religion, Barry Smith, Fun Loving Criminals, More Chiva... Tots 3 dies per 10.900 pessetes, preu que actualitzat a euros i amb la inflació... vindrien a ser uns 100 euros actuals. Perquè es fa una idea, un abonament a Primavera Sound costa més de 350 euros, així que fet i fet estava força bé el preu de l'abonament al Doctor Music Festival. Hi havia també al Popular 1 d'aquell mes de juny de 1996 una entrevista als Manic Street Preachers amb el seu primer disc sense el Richie James, disc que duia per títol Everything Must Go. Recordar-vos que el Richie James va ser el guitarrista rítmic i principal lletrista, i sobretot ideòleg, de Manic Street Preachers. Ell era conegut per la seva intensitat creativa, també per les seves lluites personals. Es va convertir en una figura icònica del rock de principis dels anys 90. Però el 1 de febrer de 1995 va desaparèixer misteriosament a Londres, poc abans d'iniciar una gira als Estats Units. El seu cotxe va ser trobat dies després prop del pont de Severn, un lloc associat als suïcidis, però mai no es va confirmar què va passar realment. Evidentment, el seu cos no es va trobar mai. L'any 2008, en Richie James Edwards va ser declarat legalment mort, tot i que el seu destí continua sent un misteri. Després de la desaparició d'en Richie, el 1995, els Manic Street Preachers van decidir continuar com a trio amb en James Dean Bradfield, en Nicky Wire i en Sean Moore. Tot i el cop emocional, la banda va seguir evolucionant i va assolir un gran èxit amb aquell àlbum que presentaven, l'Everything Must Go, el que presentaven aquell juny de 1996. Un disc que ja no comptava naturalment amb la participació directa d'en Richie, però que mantenia part de les seves lletres. Els Manics eren un grup que no encaixava ni amb el pop anglès a principis dels 90, però tampoc amb el Britpop posterior. El seu era un punk, però també tenia molt de hard rock, era quasi glam, tenien lletres molt treballades, però que també trepitjaven ulls de poll a nivell polític i moral. Però sorprenentment sense el Richie, surten amb un disc com aquest Everything Must Go, amb un so més èpic, més emotiu i més orquestral. Manté profunditat, però amb més obertura i sentit melòdic. I té una cançó meravellosa que és A Design for Life.

El juny de 1996 també ens trobem amb una de les polèmiques més absurdes del rock dels 90, la dels Metallica. Metallica publica en el disc Load, un disc que és veritat que té menys solos, no té gairebé res de trash, amb influència del rock alternatiu i també una miqueta del rock sureny, uns Metallica poc Metallica, que portaven l'evolució del Black Album doncs més, molt més enllà. Però és clar, siguem sincers, la gran controvèrsia no venia del so, sinó de l'estètica. De sobte apareixien els quatre Metallica amb els cabells curts, amb perilles a la moda dels 90, en roba que se surt de l'uniforme heavy de texans negres i samarreta negra, posaven per fotos arty a càrrec del gran Anton Corbijn aquests cartells que semblava més una provocació que un disc. Els fans més talibans van perdre els papers, van dir això no és trash, això és moda, i potser tenien part de raó, però al mateix temps aquell disc, aquell Load, no està tan malament, té fins i tot l'encant de qui sap que està trencant el personatge. Metallica ja no són els mateixos i no volen ser-ho. Mentre que alguns marxen enfadats al local, altres doncs, van demanar una segona ronda. Se'n va dir de tot. I el gran delicte va ser que les patons del heavy ara ja no eren tan heavy. En fi, vist en perspectiva, tot bastant ridícul. Però va, anem amb més sons als 90. Uns que ho van patar molt, però que a casa, malgrat aquesta moda que van tenir a casa i a Europa, doncs van anar cada cop a menys, i cada disc que van publicar va ser una miqueta pitjor. Els Spin Doctors, un grup que amb el disc Pocket Full of Kryptonite van arribar al cim, i dos discos més tard, amb aquest You've Got to Believe in Something, sembla que ja no els interessaven a ningú. Però aquest You've Got to Believe in Something encara tenia... Bé, hi ha melodies agradables, hi ha bones intencions, hi ha aquell aire relaxat de jam band que vol sonar gran, però també no deixa hi haver-hi una certa sensació persistent de ressaca creativa. Malgrat això, insisteixo, aquest You've Got to Believe in Something dels Spin Doctors encara tenia algunes bones cançons, com aquesta que li posa nom, You've Got to Believe in Something.

I seguim amb més discos, en aquest cas un clàssic de Popular 1, En Loquillo, que tornava amb els seus troglodites, després d'haver fet un disc de poemes i de les desbandades, també de bona part dels troglodites clàssics, dels que quedaven només en Josep Simón i en Ricard Puigdomènech. I tornava amb un treball anomenat Tiempos Asesinos. Era l'època en què Loquillo es va tornar un bocamoll pesat, sempre ho ha estat de bocamoll, però potser als 80 tenia la seva gràcia i als 90 es va dedicar a Raja, dels clubs indi, del rock català i d'una suposada mà negra que feia que la seva música no pogués estar al més alt com estava anteriorment. Als anys 90, quan encara érem lluny d'aquest rival constant dels anys 80 en el que ens trobem, els troglodites eren una mena de fòssil del passat, i això entenc que és difícil d'assumir. Un dels singles que contenia aquest Tiempos Asesinos va ser una versió del clàssic dels Stranglers, No More Heroes, i a Popular 1 dediquen 3 pàgines amb el Loquillo, els troglodites i aquest disc, que contenen declaracions com aquesta, on diu el Loquillo.

El Popular 1 dels anys 90 també tenia sempre una columna titulada Hace 20 años, on feien un petit resum del número corresponent a 20 anys enrere, el que seria aquest programa, però ho feien cada mes. Així que ja veieu, ara parlem de juny de 1996 i també podem veure com era juny de 1976 vist amb el juny de 1996 per aquesta publicació. És el que té ser una revista que s'ha dit des de fa 50 anys. Així que anem a fer un salt múltiple, no ja als 90, sinó també en 1976, ja que aquell mes tenia un nom, Rolling Stones, que feien el seu primer concert a l'estat espanyol i a la columna aquesta de Popular 1 deia això. El mes de junio de 1976 fue histórico para el rock and roll en España. Por aquel entonces, algunas de las estrellas internacionales más populares ya habían actuado en nuestro país. Tampoco un número como para sentirse especialmente afortunados. Entre otros pocos grupos que habían podido disfrutar los rockeros españoles no se encontraban los más míticos de todos, los Rolling Stones. Pero por fin, el día 11, iban a verse sus caras. Barcelona es la ciudad elegida. El concierto formaba parte de la gira europea de Black and Blue. Los Stones se encontraban en plena forma. Es más, muy pocas veces a lo largo de su carrera han estado mejores. Aquellos Stones, aunque en uno de los momentos más dulces de su carrera, ya empezaban a gozar de una peligrosa aura de respetabilidad. Los gamberros millonarios ya no son los mismos. Tienen su avión particular, sus casas y sus castillos por el mundo. Se relacionan con alta sociedad y son bien recibidos donde quiera que vayan. Nada de esto les impedía ofrecer discos magistrales como el que acababan de grabar, Black and Blue. Este era el álbum del mes en la revista 5 estrellas y un comentario final en la crítica. Un gran álbum, ni negro ni azul, brillante. En fi, parla de la puntuació del disc, una secció típica a tota revista musical, la de la crítica de discos. Aquí parlava de 5 estrelles, perquè aleshores es puntuava d'aquesta manera, però en 1996 ja deixaven les estrelles. La secció s'anomenava CD, signes del temps, i es puntuaven com a l'escola de 0 a 10. El disc del mes, per Popular 1, de juny de 1996, era el mencionat Down on the Outside, de Soundgarden. Un disc al qual li atorgaven un nou. També hi havia una crítica, per exemple, del nou disc de Cranberries, de títol To the Faithful Departed. Aquí li posaven un 7. Segurament el 7 era una de les puntuacions més estàndard a Popular 1. Un 9 o un 10 era per discos excepcionals. Qualsevol cosa per sota de 7 era una castanya. I el 7 era un ni fred ni calor de manual, però el disc dels Cranberries segurament no mereixeria més que aquest 7, però malgrat això, tenia un single molt trempat com aquest Salvation.

Però, evidentment, en el correu de la Popular 1, ja us ho he dit, hi havia molta i molt variada consulta musical. En un món sense internet, almenys pels mortals i a casa, un món que estic segur que qualsevol persona de menys de 30 anys no pot ni imaginar, tenia aquesta possibilitat de llegir sobre temàtiques tan variades, era una mena de benedicció. Us poso un exemple, un tal J. Chico de Tenerife fa moltes consultes, parlant de Marilyn Manson, parlant de sales de cinema i de la pel·li Broken Arrow, un de John Travolta, i moltes més coses, per exemple, això. Destacar discos de Tim Martin és fàcil, su discografia és molt llarga. Lo que podrías hacer es probar con discos representativos de cada década. De los años 40, su primer álbum, Manhattan Midnight. De los 50, discos como Dean Martin Sings, Volare o This Is Martin. De los 60, sobre todo, Everybody Loves Somebody. No sé, podría citarte infinidad de títulos. Los 50 y los 60 fueron sus etapas doradas. Todo lo que encuentres de esos años merecen la pena. Eric Burdon jamás me ha atraído de forma especial. Es un gran cantante, eso está claro. Y su discografía es brillante, pero ya te digo, nunca la he tenido muy presente. En fi, una cosa que m'ha cridat l'atenció, jo no recordava, de fet vaig començar a llegir el Popular 1 a mitjans dels anys 90, però mireu aquesta carta d'una tal Maite Serrano de Badalona, o més que no pas la carta, la resposta que li donen. Diu, no publico ya direcciones porque era un detalle que estaba hundiendo esa sección. Todo el mundo quería dejar sus datos y eso es imposible. Sin embargo, ya que parece estar tan agobiada, olvidemos las nuevas normas por un momento y aquestes sus señas. Y ahora el tío posava l'adreça d'aquesta noia. Dices que estás harta de sentirte sola, de no tener amigos y no poder hablar con nadie y que quieres cartearte con lectores que conecten con tus gustos. Stooges, John Waters, Soundgarden, L7, David Lynch, Henry Miller, etc. Y en especial con la lectora Damage 90, pues ahí queda tu mensaje. Fixeu-vos, tot previ a internet i previ a xarxes socials, aquesta pobra noia que no tenia, pel que sembla, gaire amics i demanava que li posessin en contacte amb gent. Però marxarem ja, que se'ns tira el temps molt a sobre i tancarem amb un clàssic del Popular 1, en David Lee Roth, el cantant clàssic dels Van Halen, que també va tenir una carrera en solitari, que incloia també una versió del seu disc, però enregistrada en espanyol. El tio va fer el seu disc, Eat 'em Smile, i després va fer una mateixa versió del seu disc traduint les lletres en un espanyol molt macarrònic que va traduir com a Sonrisa Salvaje. I aquesta cançó incloia la seva versió del That's Life, però sí, traduïda amb aquest espanyol macarrònic i sona tal que així.

0: I amb el David Lee Roth cantant amb aquest espanyol macarrònic i amb aquest viatge fa 30 anys, la meva adolescència, ho deixarem per avui, bonics records, però també aquesta sensació que, com deia aquell altre filòsof de capçalera del Bartiki, el loro, que no estamos tan mal.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu, i ja ho he dit diverses vegades avui, però que aquest programa es pot recuperar com tots els altres a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVoox. Teniu el link a les xarxes socials del Bartiki, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. I ara nosaltres marxarem. Arriba l'hora de baixar la persiana i de tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Uller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Marxo perquè estic cansat. No vull mirar enrere, no vull enganxar-me, no vull que em torni a passar el mateix. No hi ha ningú al món que pugui aguantar això 4 anys. Pep Guardiola.

0: tarda, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'Edat del Pavo. Bona tarda, noies, com esteu? Noies? Hola? Sembla que m'han deixat sola.
1: Que no, Torana, que no. Que aquí estem nosaltres per salvar-te el cul. Avui la Germana Esprat no han pogut venir.
0: I a mi que no se m'ha avisat de res, eh? Que malament. Bé, nois, anem a animar una mica el programa.
2: Bueno, de quin tema vols parlar avui?
0: Doncs mira, proposaré un tema que em té doncs, bastant emocionada. Suposo que haureu notat la caloreta d'aquells últims dies, no?
3: Home, una mica difícil no notar-la, eh? A més, que ja estem al juny, és pràcticament estiu.
0: Aquí és on volia arribar, nois. Que ja està, que ja hem acabat, vaig i per fi, i que ja han començat les vacances d'estiu.
1: Però si l'escola no s'acaba fins al 19, no?
0: Sí, però com que ja hem acabat els exàmens, l'avaluació i les recuperacions, doncs ja no hi hem d'anar més, els de primer de batxi. Tot un privilegi.
2: Ostres, ja veus, sobretot perquè no heu de passar aquesta calor dins d'una classe amb 25 persones.
0: Que maco, 25, diu. Són 10 més en un espai que no és gaire gran i on, òbviament, no hi ha ventiladors ni de bon tros aire condicionat. Així que sí, menys mal perquè ens hi moriríem allà dins.
3: Totalment. A veure, nois, i quins plans teniu per aquest estiu?
0: Quins plans teniu?
2: Ah.
1: Bueno, primer el viatge final de curs, no? Així
2: sí, també.
0: No us adonteu, sisplau.
1: Això... Ah, vale, vale.
0: Vinga.
1: Bueno, jo me'n vaig a Portugal.
3: Jo també!
1: Sí!
3: Quan vas?
1: Jo me'n vaig amb l'escola de música del 30 de juny al 5 de juliol.
3: Hòstia.
0: Molt bé, no? Completito.
1: Sí. Sí.
0: Molt bé.
1: Molt guai, molt guai.
0: I amb la família? Algú?
1: No, no. No ho sé.
0: No ho sé. Sorpresa, vale.
2: Bueno, jo aniré a Mallorca uns dies.
3: Toma ja.
2: I després a Fuengirola, que està a Màlaga.
1: Oh, molt bé.
3: Toma ja.
0: Molt bé. Tu, Lucía?
4: Jo aniré a Portugal i ja està.
0: I Portugal.
2: Good, good.
4: I Portugal.
1: I Portugal.
0: Jo a Almeria i a Sevilla, com cada any, així que a visitar la família. Bueno, i després d'explicar l'emocionant estiu que ve, nois, a vosaltres que se us acaba l'any de l'ESO, o sigui, a vosaltres us acaba l'últim any de l'ESO, oi?
2: Mm-hmm.
0: I sí. Què? Com ho porteu?
1: Ai, a mi em fa molta pena, això m'ha passat molt ràpid. A la Sier porta, bueno, pues, tota la seva vida a l'escola, i jo, clar, porto 4 anys, però han sigut com 4 anys superintensos, i la veritat, se m'han passat volant. És que ha sigut, no sé, és que no sé, ha sigut molt ràpid tot.
0: Ja has plorat?
1: No, encara no.
0: Encara?
1: Bueno, sí, un dia.
0: Uau, jo ja havia plorat bastant.
3: Esteu preparats per als últims cops de ser completament feliços, lliures i aquestes coses?
0: Mentalitzeu-vos sí. Aquest estiu, perquè va ser dur l'any que ve. Fareu batxillerat els dos?
1: Sí, sí, sí.
3: Com allà.
2: Bueno, jo he d'estudiar, ja.
0: Com
2: perquè,
0: ja?
2: Tipus, al meu batxillerat hi ha assignatures a les que has d'estudiar durant l'estiu.
1: Hòstia!
2: És a dir, per exemple, biologia he d'estudiar durant l'estiu.
1: Perquè, ah, clar, perquè
2: l'has fet. Quan he fet a classe he d'estudiar.
0: Molta sort.
1: Bueno, cert, tu ho pillaràs fàcil, no
0: sí,
1: et preocupis.
0: Sí, sí, sí.
3: Segur que sí.
0: Bueno, teniu ganes de la nova etapa?
1: Sí, la veritat, moltes ganes. I tinc moltes ganes també de conèixer gent que li ha dit coses com a mi, saps? Que, perquè potser hi havia coses que em motivaven a l'escola i altra gent, no? I tinc ganes de, pues, conèixer molta gent.
0: Molt bé. Bueno, i ara anem al que és interessant. Com va el vostre viatge? Expliqueu-nos una mica, perquè jo almenys vaig quedar-me al lloc on anàveu i poc més. Vaja, que no sé absolutament res.
1: Aviam, anem a Praga i a Múnich i visitem una mica els dos llocs i després fem 3 dies a un i 3 dies a un altre, però hi ha un dia que fem el viatge en tren.
3: Toma ja.
1: I molt bé. Anem a Múnich, anem... Jo, o sigui, a veure, jo no tinc gaires ganes d'anar aquí, però anem al... És que no me'n recordo ni com.
2: Allianz Arena. A veure, és una infraestructura impressionant només des del punt de vista arquitectònic. I després anem al Camp Memorial de Dachau.
1: Sí, també.
2: També, que estarà increïble. Al Deutsche Museum, que és com el que es mocaixa, versió brutal.
3: Com allà.
2: I al BMW Museum, un altre. De cotxes, avions...
1: A Praga anem a algun museu?
2: No ho sé, però a veure, Praga té el casc urbà, aleshores.
1: Sí, bueno, Praga també serà molt guai.
2: Jo vaig dir d'anar al Museu del Golem, però...
1: Bueno, però serà un viatge molt guai, jo tinc moltes ganes.
0: Molt bé, i ara després de comentar com de meravellós serà l'estiu, deixem pas a les seccions. Va sortir...

0: benvinguts i benvingudes a la secció Tira.
1: Genís, que ho has de dir bé, a la teva manera.
0: Benvinguts i benvingudes a la secció de la teva història.
1: I de qui ens parlaràs avui?
0: Doncs avui us parlaré del Toni. Dit això, comencem. Ens situem un dijous a la classe d'educació física, però per ell no era una classe més, perquè aquell dia el Toni tornava de la seva baixa de l'ull. Ell estava emocionadíssim, ja que havia estat molt de temps a casa sense fer esport. I com que era l'última classe d'educació física de tercer, es va deixar fer temps lliure. I no només això, sinó que el mateix profe, el Toni, també es va posar a jugar. Però quan va rebre la pilota, la va intentar controlar i es va torçar el turmell. El Toni va començar a cridar de dolor, fins al punt que se'l van haver d'emportar l'ambulància. Un cop el director s'adona que el professor d'educació física torna a estar de baixa, sabia que havia de trobar un substitut immediatament perquè fes la classe a tercer d'ESO. Què fas? Envies a la Pietat? Bé, envies al profe d'educació física de primària.
2: A la Pieti!
0: Finalment, el director decideix dir-li a la Pietat, però aquesta diu que no hi pot anar, ja que està ocupada corregint els exàmens de primer de l'ESO. Així que el director, com a última opció, decideix recórrer al professor de primària, el José. Ell ho accepta, perquè té moltes ganes de tornar a fer classe amb els que van ser els seus alumnes. Un cop el José arriba a les pistes, tots el reben amb molta il·lusió i posteriorment es posa a explicar els exercicis que faran. Però hi havia dues persones que no li havien prestat atenció, i aquests eren el Pablo i el Nahuel.
3: Com no?
0: I aquells...
4: El duo dinàmico.
0: I aquells només es fixaven en la beguda de proteïna que tenia el José, perquè la volien provar sí o sí. Què fas? A, li robes quan no se n'adoni, B, li demanes amablement que te la doni.
1: Sent el Nahuel i el Pablo, l'aguas. La... Sí.
0: Finalment, el Pablo i el Nahuel, en el moment que el José es despista, agafen la seva beguda i se'n van al lavabo corrents per provar-la. Un cop el Pablo i el Nahuel ja eren al lavabo, es disposaven a provar-la, però el que ells no sabien era que aquella beguda no era proteïna, sinó laxant.
3: Hola!
0: Un cop el Pablo i el Nahuel van beure de la beguda del José, van tornar-la a deixar al seu lloc, sense que ningú s'adonés. Després d'una estona, el Pablo i el Nahuel es van començar a trobar malament i van marxar corrents al lavabo sense el permís del profe. Un cop el José es va adonar que el Pablo i el Nahuel no hi eren, es va començar a buscar per tot arreu, però sense èxit. Què fas? Demanes a tota la classe que els busqui? Bé, truques a l'escola per si estan allà.
1: Jo diria la...
3: Sí.
0: El José decideix demanar-li a la classe que els busqui, i perquè la gent s'impliqui, els diu que si es troben en menys de 5 minuts, es posa un punt més a la nota.
3: Toma.
0: Un cop els alumnes escolten això, comencen a córrer per trobar-los i en pocs minuts els troben al lavabos. Quan el José es pregunta què fan allà, ells li expliquen el que ha passat i el José, en escoltar això, decideix castigar-los posant-los a córrer durant 30 minuts sense parar. Què us ha semblat aquesta història?
3: Molt de Nahuel i Pablo,
4: sí,
3: la veritat.
4: Sí.
3: Brutal.
0: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retornem la setmana que ve. Adeu!

0: Bueno, aquests carallocs del Nahuel i el Pablo no han fet el guió. A veure, jo sento una brisa del mar, no sé, alguna cosa em recorda... Però deu ser les ganes d'anar a la platja, jo que sé. No, no sé quina relació deu haver-hi amb el Nahuel. Però, bueno, avui ha marxat a algun lloc que... A veure, no ho tinc clar, eh? Genís, tu ho saps, o que no?
1: No,
0: no ho sabem, vaja, és una llàstima. Bueno... Us anava a preguntar què en penseu, però tenim coses millors a fer. Avui farem una entrevista.
2: Uau, fa molt que no fem entrevistes, eh?
3: Sí, sí, eh?
2: Que bé, que bé. Bueno, avui tenim a la Nora, si no m'equivoco el nom.
3: Sí.
2: Sí, bé, ho he dit bé. És que jo soc dolentíssima amb els noms, sincerament.
3: No, sí, tranquil·la.
2: Hi ha dies que em diuen, em digue així, i al minut ja m'he oblidat.
3: Vale. Bueno, jo soc igual, eh?
2: Sí, sí. Bueno, la Nora, per qui no ho sàpiga, és la nostra tècnica en pràctiques i avui és el seu últim dia.
3: Sí.
2: Oh. Quina pena. Oh. Bueno, que com ha estat aquest procés de pràctiques?
3: Doncs pues bueno, ha sigut molt divertit. M'ha agradat estar amb vosaltres, també. M'he divertit molt. I bueno, ha sigut una experiència, pues, doncs, molt guai, divertida. I bueno...
2: I després de fer aquestes pràctiques, o sigui, què t'ha portat la ràdio? O sigui, què t'ha portat per al teu següent pas professional?
3: O sigui, bueno, o sigui, després de fer això, no aniré a fer ràdio. O sigui, faré un altre curs, que va ser animació 3D. Llavors, pues, faré una altra rama. Que no sigui això, però... O sigui, és una experiència... Pues, interessant. I que m'ho t'aportes.
2: Animaries a més gent a fer aquest tipus de pràctiques?
3: Sí, sí, sí. Perquè és molt guai. I et pot obrir, com he dit abans, doncs, moltes portes.
2: O sigui, vas decidir tu venir a fer pràctiques aquí o et van posar...
3: No, sí, vaig vindre jo. Aquí i dic, bueno, com que també estic aquí al costat de la meva casa, doncs...
2: Bé, i llavors ha sigut bona experiència, no?
3: Sí.
2: A part, tots els divendres aquí amb nosaltres, aguantant com cridant davant del micro,
3: sí,
2: però
3: tio.
2: Bueno. Bueno, algú té alguna pregunta més per la Nora?
4: A veure, així com a part professional, no? O sigui, podem fer preguntes sí. Més així, persones per conèixer-te
2: sí.
4: Una mica més?
2: Vinga, va, ara... Va, fem una ronda ràpida. Vinga.
4: Ronda ràpida preguntes.
2: De preguntes. Hem de dir cadascú una i les ha de respondre el més ràpid que pot.
4: Vale? Vale, però així, en plan, jo què sé, menjar preferit.
2: Sí.
4: Saps?
2: Vale. Sí, preguntes random.
4: Sí.
3: Vale.
2: Vinga,
3: vale.
2: Qui comença?
4: Tu.
2: Vinga. Començo jo i anem a fer així.
4: Vinga.
2: Vale, va. Què és el teu menjar preferit?
3: Ah, el sushi.
0: El següent.
4: Sèrie preferida.
3: Sèrie.
4: Tic-tac, tic-tac.
3: Stranger Things.
4: Vale. Animal mateix. Preferit...
3: El gos.
4: Toma ja.
2: Vale. Si poguessis escollir un superpoder, quin seria?
3: Telequinesis.
4: Oh! Oh.
2: Bueno.
4: Per què?
3: Pues perquè... Bueno, moues coses amb la ment i...
4: No t'has d'amordar el lloc, no?
3: Sí. També.
0: Atac Fried Lieber o Gambit Blackburn Shield.
2: Una molt bona, que ho veus molt. O sigui, si et donessin 100.000 euros per als dies que no et dutxes, quants dies estaries sense dutxar-te?
3: Tot el dia, o sigui, tots els dies.
4: Tota la vida.
0: I quan et gastaries els diners?
3: En què?
0: No, quan?
3: Ah, quan?
0: Si estàs tota la vida, quan te'ls gastaràs?
3: Pues cada dia.
4: Bueno, renta, claro.
2: Sí,
3: cada dia.
2: Si estiguessis en una illa deserta i només poguessis agafar una cosa de casa teva, què seria?
3: Què seria? Pues, no sé, menjar.
4: Bueno.
2: Que quin...
3: Oh, no sé.
2: Els tècnics van preguntar quin és el teu llibre preferit.
3: Pues, Binding 13.
2: Ah, molt bé.
4: No l'he llegit.
2: Però bueno, ha estat una entrevista molt divertida
4: i
2: molt curta.
4: Sí, i molt curta.
2: Però bueno, esperem que hagis gaudit el teu pas
3: igualment.
2: Per Ràdio Mollet i que segueixis molt bé durant el teu pas professional.
3: Molt bé, igualment. Moltes
4: que
3: gràcies. Vinga, adéu.
4: Adéu.
5: Va sortir Gazzara i ara em vols més. Se't veu a la cara, sé que em vols més. Tinc les coses clara, no saps cap per res.
6: Sé que estic a això, brama.
5: Fa marxar les 7. Cuqui,
2: que bris... Molt bona tarda a tothom. Hola.
7: Bones.
0: Hola.
4: Jo?
2: Hola.
7: Aquí som una setmana més, aquí té raó.
2: Aquesta setmana us portem un debat sobre
1: Ah, sobre compres, perdó.
7: Exacte, què és millor, comprar en físic
1: o demanar-ho en línia?
7: Comencem. A veure, Mary, comencem per el més evident.
1: I què és això tan evident?
7: Que pots veure i provar el producte abans de comprar-lo. Compres qualitat, mida, color i funcionament abans de pagar.
1: Ah, ja. Queda millor que estar a la comoditat de casa teva comprant el que vulguis, o en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
7: I el temps? Tu em portes al moment. No s'ha d'esperar a enviaments ni patir per retards, com acostuma a passar quan compres en línia.
1: La veritat, a internet és increïble. Més models, mides, colors, marques...
7: I aquesta excusa barata, Mary, quan compres presencialment hi ha més risc d'estafes o decepcions. Veus el que compres?
1: Potser aquí no tinc gaire a dir, però no pots negar que t'estalvies molt quan compres digitalment. No només pots fer-ho quan vulguis i on vulguis, sinó que també t'evites desplaçaments, transport públic, benzina i les cues.
7: Vale, però... I l'atenció personalitzada, el venedor et pot aconsellar directament. A més, l'atenció al client sempre és molt gratificant quan compres, oi?
1: Vale, vale. Però no només pots rebre una atenció al client gratificant quan és físic. A part, en línia pots fixar-te en les ressenyes dels altres i veure la qualificació de cada producte en la majoria dels casos.
7: Bé, jo crec que ja hem donat tots els nostres arguments.
1: Sí, vinga, voteu.
2: Físic és molt millor.
4: Jo també ho crec. Depenent per quina cosa, vull dir, per la roba sí, sí, és millor físic, perquè te la pots provar. Però si has de comprar, no sé, ara no se m'acudir res, però una funda pel mòbil, doncs...
1: Els 4, oi, llavors? O nosaltres?
0: La caça a les carcasses jo he vist moltes vegades, eh?
2: Ah, sí.
7: Sí, sí, i te la fas tu, la funda.
0: Ah, sí?
2: Te la pots personalitzar.
4: Claro, te la pots personalitzar. Ah. O sigui, depenent per quina cosa, jo ho faria en línia, depenent per quina cosa, ho faria en físic.
1: Llavors, guanya físic.
7: Espera, que la Sierra està buscant.
0: A veure, que no ho havia vist jo mai. Jo sempre havia vist aquest
2: lloc. Ah, el squishy de mar... Què és això?
0: A veure, què és això? Però si sembla la Benetton i coses d'aquestes, la casa de les carcasses.
2: Per què busquen la casa de les carcasses?
0: A veure, voy a posar mi carcuda. Elige tu marca.
2: Bueno, què votes? Podríem fer una funda a l'edat del pavo.
4: Ai, estaria molt bo.
7: Bueno, us esteu anant del guió.
2: Sí, potser una mica.
7: A veure, també podríem fer una funda de...
0: A veure...
2: Sí, sisplau.
4: Sí. Doncs jo crec que físic millor, no?
2: Així és que votes.
0: Digital, perquè estic fent això al de la carcassa i ho puc fer més ràpid.
1: Oye, però no hem preparat un empat.
7: Però que només estàs pensant en la casa de les carcasses. Ara sí mateix.
2: Prou.
6: La casa dels tomàquets.
1: Mai hem empatat.
0: Empezar a crear.
2: Hacer.
0: Ah, fotos des de tu dispositivo.
2: Hacer, però vas a votar o no?
4: No,
0: sí, online. Per fer les cases a les carcasses.
4: Empate. Ah, improvisava el guió.
7: Doncs això ha estat el qui té raó d'avui.
1: Ostres, trobem la setmana vinent amb un d'un debat.
7: Adeu.
1: Tenemos que empezar a prepararnos para un empate.
2: Sí,
4: exacte.
2: Adeu.
7: Adeu. Se'n curen tots els mals sense diagnosticar. Si estic al teu costat.
8: Hola, benvinguts i benvingudes a La Llengua en Llengua, la secció més poliglota de l'edat del pavó, liderada per mi, la Txell,
9: i per mi, la Raihana. Avui us porteu un nou idioma super ultra mega hiper interessant, com cada setmana. Però avui l'idioma ha sigut escollit per una companya de la secció sense spoilers, la Maya.
8: Així que ja sabeu, si teniu alguna queixa, no parleu amb nosaltres, aneu directament a ella.
9: I si voleu escollir l'idioma de la setmana vinent, només ens heu d'avisar. Ara sí, comencem amb la secció.
8: La frase que us portem avui és...
10: Наконец-то все экзамен закончилось. Наконец-то выси и команы
9: закончились. Сабрёу дик, кири дием астем парла.
0: А веура, un altre cop.
10: Наконец-то все экзамен закончилось.
2: Sí, no sé, cosa d'examen, sí.
0: T'ha preguntat idioma.
2: Ja, però bueno.
11: Han acabat els exàmens.
2: Per fi. Però l'idioma ni punyetera.
10: Наконец-то все экзамен закончилось.
2: Que no estan haciendo el truc.
0: A veure, això sembla rus i una llengua de la regió.
2: Polonès.
4: Jo no tinc ni idea.
2: Ja han fet el polonès, no?
4: No sé.
2: És que ja han fet ja tants que ja no me'n recordo. Ja. Polonès, jo dic polonès.
10: Наконец-то все экзамен закончилось.
2: Polonès de rus.
10: Наконец-то вы все и экзамены закончились.
2: Me suena algo de Asia. No sé, no sé.
4: Chau, sí.
0: És que a mi em sembla rus...
2: Bueno, yo...
3: Yo me encerto.
10: Наконец-то все экзамен закончилось. На кое отсту выхси и камане закончилось.
2: Я говорю, no line el polonés. Bueno.
3: Bueno. Doncs l'idioma és el rus.
2: Toma ja!
3: I ara, què creieu que significa? Per fi no mireu la fulla. No mireu.
2: Ah, per fi s'han acabat els exàmens.
3: Sí, jo també, algú no mirat, dels exàmens.
0: La fi dels exàmens ha arribat.
2: Wow, però si no tenen res a veure un idioma amb l'altre, no?
3: Però diu exàmens.
0: Sí, bueno, però el rus va tenir una gran influència pel francès.
2: Toma.
0: Sí, sí.
2: Classe d'història.
3: Doncs significa per fi s'han acabat els exàmens.
0: Olé! Jo he dit per fi, eh?
2: Molt bé, Asier.
3: I per últim, on creieu que es parla?
2: A Rússia.
3: A Rússia. Però, òbviament, sí, a Rússia.
0: Però a les també... Repúbliques Socialistes Soviètiques, també.
2: Molt bé. Sí. Sí.
3: Urss. Però també a Bielorússia, a Kirguistan, a Kazakhstan, a Abkhàzia i Ossètia del Sud.
0: Opa, considereu Ossètia del Sud país independent?
2: Crec que no saben ni quin país és, perquè jo tampoc ho sé.
0: Aquí hi ha conflicte amb la ONU, estem fent aquí, eh?
2: A la Gir segueix personalitzant la seva carcassa?
3: Sí, sí, sí.
2: Deixem-lo estar, deixem-lo estar.
11: No, la Gir és genís.
2: Ah, el genís. Ah, heu de fer una de la iaia, de les receptes de la iaia.
0: Ens van enviar un missatge al senyor?
2: Però va, a veure. Seguim. Va, després parlem d'això.
3: Mucho mejor,
0: no sé què
3: eres, oi? Seguim. És la llengua materna d'uns 150 milions de persones i 110 milions més el parlen com a segona llengua. Forma
2: com a segon idioma, perdó.
3: Forma part de la llengua de les... No. De la família de les llengües indoeuropees.
12: S'escriu amb l'alfabet cirílic que va ser desenvolupat fa més de 1000 anys a partir del treball de missioners cristians que volien traduir textos religiosos a les llengües eslaves.
3: A diferència del català o el castellà, el rus té tres gèneres, masculí, femení i neutre.
2: Com el llatí.
3: Sí.
12: A més, el rus és un dels sis, és una de les sis llengües oficials de les Nacions Unides.
3: També és una de les llengües més importants en camps com la ciència, literatura i l'exploració espacial.
12: Durant segles, el rus es van expandint juntament amb l'Imperi Rus i més tard amb l'Unió Soviètica.
3: Això va fer que milions de persones de diferents països aprenguessin el rus a l'escola i l'utilitzessin per comunicar-se.
12: Per això, encara avui dia, és una llengua amb una gran influència cultural històrica. Però bé, aquí acaba la nostra secció. Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
3: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre. Dos, Vidania!

0: Sarel. Som la Sara i l'Helena i us portem una nova Unpopular Opinion.
1: L'Unpopular Opinion d'avui és: l'hivern és molt millor que l'estiu.
0: Sara, t'has donat un cop al cap, no? A l'estiu pots anar a la platja, posar-te morena i moltes més coses. I a l'hivern només pots sortir al carrer sense portar un milió de peces de roba per sobre que... perquè et congeles.
1: Helena, però a l'hivern, si tens fred, et poses una jaqueta i ja està, no un milió de capes, com tu dius. En canvi, a l'estiu, quan fa 40 graus, no et pots treure més roba. A més, a l'hivern es dorm molt millor.
0: Ja, però a l'estiu tens vacances. Pots anar a la piscina, a la platja i sortir fins molt tard. A l'hivern, a les 6 de la tarda, ja sembla que siguin les 11 de la nit.
1: O sigui que, bàsicament, estàs dient que l'estiu és millor perquè hi ha vacances i es fa de nit més tard.
2: Noies, crec que aquest programa no està fet específicament perquè vosaltres us poseu a discutir. Així que...
0: Ja. Bueno, doncs, bueno, què penseu vosaltres?
2: Uf, doncs... és que és... bueno, és ben difícil, eh?
3: Sí, és una decisió dura, perquè a mi m'agrada molt l'hivern per al fred, però també m'agrada molt l'estiu perquè et fiques morena, no tens canal... O sigui, és que tot el que heu dit em sembla bé. Aleshores, no podria
4: sí.
3: decidir.
4: Pues jo odio l'hivern.
0: Doncs fred. Jo crec que...
4: L'odio, no m'agrada gens. Sempre estiu. O primavera.
5: Ens heu copiat el debat?
0: Jo l'he pensat. Ja, jo l'he pensat. Nosaltres no sabíem de què el feia vosaltres. Ho sentim
5: com,
0: molt.
5: Com?
3: Però si avui no.
0: No, avui no. Sí,
5: surto
0: no.
5: en defensa del Lluc.
0: Bueno.
5: Tensió a la ràdio, eh?
3: Ens estem desviant molt, avui.
0: Sí, però és que la... O sigui, que estem d'acord que la millor combinació seria... la temperatura de l'hivern, però les vacances de l'estiu.
3: Lo millor la primavera. Ja.
0: Sí.
3: O la tardor.
0: Primavera,
3: la tardor, tardor no tant, eh?
2: La primavera pels al·lèrgics és fotuda.
0: Ja, sí. És cert.
3: I els bitxos no, sí. no acompanyen.
0: No.
2: Doncs... perquè a l'estiu fa massa calor, també, a vegades.
3: Mm-hmm. Sobretot ara. I massa humitat.
2: El mullet és horrible.
3: Això toques i és com... sí, slime, sí. Sabes? Pricosito.
2: És escaro.
3: Que asco.
2: I després els bitxos. També, sí. No? La ripa.
3: Doncs pues bueno.
0: Doncs, aleshores, la tardor és molt millor. La millor...
3: La tardor.
0: La tardor.
3: Ja la tardor.
0: La tardor.
3: La tardor. Ja no hi ha tardor, eh?
0: Ja.
3: Ni hi ha primavera. Ja, bueno, aquest any sí que hi ha hagut primavera. Sí, tardor no, sí, però primavera sí.
0: Bueno.
3: Així que... doncs bueno. Bueno.
0: A la primavera massa pluja.
3: Asier, com vas?
5: He trobat el profe d'educació física. El substitut es diu Andreu Blanch. Mira,
0: LinkedIn.
5: Li enviem un contacte. Mira, és Strength and Conditioning Coach. És a Santa Perpètua. I el preparador físico del Club Joventut de Badalona.
3: Vinga, que queden 10 segons.
1: Bueno, ens veiem la setmana que ve
0: amb una nova secció d'Unpopular Opinions.
3: I ara us deixem amb les notícies.
6: Es realitza durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
7: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Molt bé, doncs ja hi tornem a ser aquí després de la mitja part, tot i que no sigui la Joana i la Emma, tenim joc.
1: Vale.
0: Ja us he fet girar el guió perquè estan les respostes del joc. Aleshores no podeu
1: Asier,
0: mirar.
1: A l'Asier sí que n'està mirant.
2: No les estic mirant.
0: Mira que t'he dit que no miris el guió. Asier, no estàs hoy, eh?
1: No,
0: no estàs.
1: No està ningú dia.
2: Estava mirant el prezi del genís de sisè de primària.
0: Vinga. A veure, aquí fica que he creat jo, però l'ha creat la Joana, vale?
1: Vale.
0: Bueno. La Joana ha creat un joc en què hem d'endevinar els tipus de professors depenent del que fan. Vale? A veure, què us sembla un joc relacionat amb les meravelles del món?
1: Vale.
3: Meravelles del
0: món. Les set meravelles del món?
1: Lo del Taj Mahal, este...
0: Ah, vale, vale.
1: Exacte.
0: Vale. Les set meravelles del món modernes. Per començar, les podríeu enumerar? Anomenar?
1: No.
0: No?
2: Les set meravelles del món?
0: Sí.
2: Les actuals?
0: Sí.
1: Taj Mahal és una.
2: És que
1: no sé ni què és.
4: Perú.
2: Sí, Machu Picchu.
0: Vale.
2: En piràmides d'Egipte, de Giza. El Taj Mahal.
1: Ese es el alto, ¿no? Es que es un rascase. No.
2: No,
4: no es.
2: ¿Cómo es el Burj Khalifa?
1: Ese. Me he equivocado.
0: Vale.
4: I no sé quin més, o sigui...
2: A veure, a Àfrica només estava les piràmides.
0: Uh-huh.
2: El...
0: La torre era de l'home bruta, de la rentadora.
2: La torre Eiffel.
4: No,
0: no tinc ni idea.
2: No has fet el joc?
0: No. Ja he dit que l'ha fet la Joana.
2: Ah, no em sé, les antigues potser te les diria, però aquestes no.
4: Bueno, però
2: de les antigues, el temple d'Artemisa, no? El Coloso de Rodas...
4: No, però això no, o sigui, han de ser les actuals.
2: Pues no sé.
4: Ah, sí, busca-les al Google.
2: Ah, vale, que les busco.
0: Claro. Les heu de saber per començar el joc, perquè si
2: vale,
0: no, mal.
2: Com es diuen?
4: Set meravelles
0: del món.
4: Eso.
0: Vinga, fast.
2: Del món
0: un
2: actual.
0: Un plat de macarrons. Actual, claro, oh. Si no...
2: A veure, Machu Picchu, Chichen Itza, la Gran Muralla Xinesa.
0: Ai, és veritat.
2: La ciutat de Petra, el Crist Redemptor
0: de
2: Brasil.
0: Ah, és veritat. Sí.
2: El Coloseu de Roma i el Taj Mahal.
4: Vale. Molt bé, ja les tenim totes.
0: Pues ara això, tanca.
4: Ara tanca.
0: Vinga.
4: Vinga.
0: Que comencem. Vinga, comencem algunes de les més senzilles i a poc anirem complicant les preguntes. La primera és, quin color predomina les façanes de Petra?
2: El vermell...
1: Ataronjat,
2: aquell. El vermell ataronjat, sí.
0: Vale, doncs la resposta és el color rosa.
4: Ah,
0: què?
4: Quasi.
0: No. El color rosa... Conta bé. La contarem bé perquè és rosa...
4: Ataronjat.
0: Rojo.
4: Com va ser rosa això?
0: És rosita. Así és rosa.
4: Salmó. Espera, diu salmó.
0: Jo dono com a
1: bona. Jo veig taronja.
0: Jo la dono com a bona. Vale. Perquè heu dit taronja, vale?
2: Posa rosa, és veritat.
0: Seguim. Segona pregunta. Quina meravella va servir per defensar un imperi d'invasió?
2: La Gran Muralla Xinesa.
4: Toma.
0: Molt bé, la Gran Muralla Xinesa. Seguim. Que us veig molt bé.
4: Molt bé.
0: Quina meravella és la més alta de les set?
4: El Burj Khalifa.
1: Clar, que el Cristo Redentor.
0: Molt bé, el Cristo Redentor.
2: Però ara... està així.
4: Sí, clar. No està així.
0: Està així.
2: Això.
0: Vale.
1: Això és amplió.
0: I ara pujaré una mica més al nivell.
4: Ah, vale.
0: Quants anys va trigar aproximadament a construir-se el Taj Mahal?
4: Jo diré 25.
2: Jo diré 200.
0: 40. Apuestes?
4: 100.
5: 30.
2: 200.
4: 20.
0: 45.
4: Però...
5: No me'n recordo.
0: No, he dit apuestes, jo que te'n recordis, o no, he dit apuestes.
5: Sí, 39 anys.
0: Pues no, va trigar uns 22 anys.
4: Ui!
0: T'has apropat molt, eh?
4: Vale. S'apropa més la Ruth que ha dit 20.
1: És veritat.
0: Ah, sí. Bé, seguim. Quina meravella té més escales per pujar-hi si vols arribar-hi?
2: Chichen Itza.
1: Què és el Chichen Itza?
5: La torre esta sí que està...
0: De debò?
5: La piràmide.
0: Tu estàs segur?
4: No, la piràmide, no.
5: El Cristo Redentor.
0: Doncs, si us agrada fer esport i pujar escales, us recomano anar al Machu Picchu.
4: Ah, clar.
0: Ah, hòstia, el Machu Picchu. Perquè és la meravella amb més escales de les set. I ara, l'última pregunta. Quina meravella va aparèixer a la pel·lícula Indiana Jones i l'última croada?
4: Jo vaig dir el Machu Picchu.
2: La última croada? No surt Petra?
4: Ah, pues...
0: Sí.
4: Molt bé.
0: Jo solo ho sé...
2: Mira, per això he dit que tenia moltes escales, perquè pensava que era això. Pues això no. Són escales, mira.
5: Sí, però són molt petites.
2: Joli, molt petites.
0: Però què dius? Folla tu això.
2: 150 metres d'escales, xaval.
0: Xavalín. Bueno.
2: 450 esglaons, em
0: sembla. Aquí la Joana ha ficat un altre joc, però crec que ja va ser hora de canviar de secció.
4: Vinga, va.
0: Així que... Comencem amb les següents seccions.
3: Nois, com esteu? Avui viatgem fins a Sud-àfrica per parlar d'un altre cas que va fer molt de soroll.
6: Avui parlarem de Moses Sithole.
3: Un home que va provocar molta preocupació a diverses ciutats de Sud-àfrica durant els anys 90.
6: Moses Sithole va néixer el 1969 a Sud-àfrica.
3: Quan era petit, la seva vida no va ser gens fàcil.
6: La seva família tenia problemes econòmics. La seva família tenia molts problemes econòmics i va passar per situacions complicades.
3: A més, durant la seva joventut també va tenir problemes amb la policia.
6: Quan es va fer gran, aparentava ser una persona normal.
3: Parlava amb la gent amb facilitat i sabia guanyar-se la seva confiança.
6: I això va ser una de les coses que el va ajudar a enganyar a moltes persones.
3: Sovint es presentava com algú que podia ajudar a trobar feina.
6: Sí, perquè semblava amable i convincent.
3: Però en realitat aprofitava aquesta confiança per pagar, violar i matar les seves víctimes.
6: Amb el temps, cada vegada hi havia més casos semblants.
3: La policia va començar a pensar que podia tractar-se de la mateixa persona.
6: Moltes persones estaven preocupades perquè no sabien qui era el responsable.
3: Encara que en alguns casos havia trucat a les famílies de les víctimes només per burlar-se d'elles.
6: El pànic va ser tan gran que fins i tot el president va anar a aquell poble per demanar ajuda pública per trobar-lo.
3: El 1995 va contactar amb el periodista sud-africà Tamsin Bear.
6: I es va identificar com l'assassí que buscaven.
3: En una de les trucades telefòniques amb Bear, ell es va justificar dient que ho feia com a venjança pel seu injust empresonament.
6: També va reclamar 76 víctimes, el doble de les que havien acusat.
3: Però per estar segurs que ell era l'assassí, va haver de dir on era una de les seves víctimes.
6: Poc després el van intentar capturar, encara que va rebre algun tret per atacar un policia amb una destral.
3: Finalment, el 5 de setembre de 1997, el judici va ser condemnat a 50 anys de presó per cadascun dels seus 38 assassinats.
6: I també 12 anys per les seves 40 violacions.
3: I 5 pels seus 6 robatoris.
6: Al final, la seva sentència va ser de 2.410 anys.
3: Encara que el jutge va dir que hauria de complir almenys 930 anys per poder sortir en llibertat condicional.
6: I va tenir sort que la pena de mort es va abolir poc temps abans, perquè el jutge també va dir que si no l'hauria condemnat a pena de mort.
4: Hola. 2.410 anys. I 300 no sé quants per d'això condicional, no?
0: No, 900. 930.
4: Home, ja.
0: ¿Está molt locos o qué?
4: Bueno, amigo. Escolta.
0: No, si se mereixia, pues oye, pues millor. Però flipes, eh? Toda tu vida.
6: Bueno, doncs fins aquí la nostra secció. Esperem que us hagi agradat.
3: Adeu.

0: Bueno, hola, hola, presentadores, què tal esteu? Jo tornem aquí amb la secció Els Contacontes.
1: Quant de temps, nois?
2: Sí.
1: Uau, he tornat.
2: Bueno, doncs, efectivament, però avui no serà una secció com qualsevol altra, ja que aquesta història és l'última dels Contacontes abans de les vacances d'estiu.
0: Abans? Em sembla que van bé alta.
2: Sí, jo no sé qui ha fet el guió.
1: Perdó, no ha passat el corrector, ja escric ràpid i
2: no bueno. Passa res, no passa res.
1: Perdoneu-me. Exacte, així que esperem que avui la gaudiu especialment al màxim. Avui us portem una història bastant paròdica anomenada Una nit de Sant Joan. Així que, comencem. Sí.
0: Les vacances acaben de començar, tots Fire Tigers. La gent està emocionada. Tothom tiren els apunts a l'aire com a forma de celebració.
2: Els alumnes d'últim curs estaven especialment tristos, ja que aquell havia estat el seu últim dia en els Fire Tigers. Així que van decidir muntar una festassa de Sant Joan.
1: Ho van organitzar tot durant dia i nit. Begudes, menjar i una gran foguera en un descampat una mica brut i que donava una mica de por.
2: Aquella festa seria l'esdeveniment de l'any. Tothom estava convidat.
0: Així que quan va començar a arribar els convidats, la festa se va donar tret de sortida.
1: Tothom ballava, cridava i sobretot cremava els seus apunts a la foguera.
0: Perquè tot aquest era l'objectiu de la festa, deixar anar el curs i cremar-ho tot en aquella enorme foguera.
2: Però no tot va ser tan feliç com us penseu, perquè quan ja portaven una bona estona va aparèixer...
1: Què creus que va passar? Qui va aparèixer? Espera, Asier, m'estàs corregint les faltes?
0: Sí.

0: Però de cop, una ombra va envair l'escenari del DJ.
1: Una breu greu... Una veu greu i ronca va agafar el micro i va dir...
2: Pareu aquesta merda de música. Ara veureu el que és bo de veritat.
3: Al camp d'estudis de l'escola s'havia pujat a l'escenari i ningú entenia per què.
2: Música, sisplau.

0: doncs aquella música va fer que els joves comencessin a marxar de l'avorriment.
1: I llavors va ser quan va començar a arribar els boomers, els professors dels Fire Tigers, que es van apropiar de la festa. Per ser boomers no és molt vell.
2: Sí, sí, però bueno, d'aigua. O no.
3: Sobretot si és d'Estats Units, que és...
2: Li han endevinat, li han endevinat.
1: Boomers... Però un boomer d'Estats Units és un wasabi.
3: Són nascuts després de la Segona Guerra Mundial.
2: Wasabis.
3: No tant anys.
2: Entonces tú que eres millennial.
1: Estats Units.
2: Bueno, va. Bueno, va. Asier, de veritat. Què va passar? Cançó.

0: persones van quedar ballant fins a les 9 del matí.
1: I van poder arruïnar la festa de Sant Joan.
2: Gràcies a això, no es va provocar cap incendi com el de la Honda a Santa Perpètua.
0: Bueno, què t'ha semblat aquesta història, Clàudia?
3: M'ha encantat perquè l'he endevinat.
0: Primer cop que algú va adivinar, sí, sí o no?
3: Sí. És que... brutal.
0: En conclusió, no us refieu mai d'un boomer, un millennial o el que sigui...
3: d'un iaio?
0: D'un iaio a la festa. Asier. Bueno, quantes faltes has trobat, va?
2: Te les conto?
3: No.
0: És que m'ha apuntat inclús els punts de final. O sigui...
3: en 30...
1: línies?
3: Oracions? Ha trobat 100 faltes.
2: Pues podia dir.
0: No, és que saps què passa? Que no hi ha majúscules.
3: Ja Tom, està.
0: Oh, per això no
2: 38 faltes. Això són quants punts de la Núria?
3: Ostres.
0: No em sumo al 0,5. O sigui, era tan ràpid que no he ficat ni les majúscules de principi.
3: No passa res.
0: Ni els punts de final. Però bueno, no passa res.
1: Bueno, des dels contacontes només ens queda dir-vos que ha estat una temporada fantàstica i que us esperem l'any que ve amb moltes més històries.
0: Ara només ens queda dir-vos que...
1: adeu!
4: I si no, i si no, i si no m'estima, cagar la via, cagar la via. Ronyonines amunt, don't you worry, que t'hem enviat...
1: Bona tarda a tothom. Ja tornem a ser aquí, a la nostra secció musical.
5: T'endevina cançons només escoltant la intro.
1: No tornem a ser aquí.
3: No. La Lights no torna.
5: I descobrir qui ha escollit la llista de cançons d'avui. Però justament avui no està la Lights, car que està de viatge.
1: Estou allà.
5: Ara seré de la seva germana, que va a la meva classe, i avui m'acompanyarà l'Helena.
1: Jo crec que ja és hora de començar amb la primera, que ja em coneixen. A veure si us sona.

0: Pues no sé el nom, però em sona molt... O sigui, l'he escoltat un munt de vegades.
1: No surt al FIFA?
0: Jo he vist el... Jo he vist el...
1: FIFA 2015.
0: No jugo al FIFA. Però que de què estan parlant?
2: De quina és la cançó?
1: Sí, sí, sí.
2: Ah, que la cançó surt al FIFA.
0: A veure, jo l'he vist, jo l'he vist, així que...
3: Jo sé quina cançó és.
0: Va, Lucía.
3: O sigui, però no sé com és.
0: Claro, pues jo igual. Les nits no moren mai.
2: Sí, doncs és Les nits no moren mai de Doctor Prats. Un clàssic del pop català. Encara que es va estrenar oficialment el 2016 dins un àlbum de TV3, es va haver de publicar com a senzill oficial el 2017 per qui ho estava petant.
4: A diferència de la majoria de música d'aquest estil, no utilitzen la bateria electrònica, sinó una bateria acústica real i percussions llatines que li donen aquest punt de grup de festa major que tant ens agrada.
2: A més, és un homenatge a Avicii, que és un DJ set, ja que van fer una adaptació al català de la cançó The Nights.
1: Ah, i la de Nights és la que surt al film.
4: Doncs és hora de continuar amb la segona.

0: Tu i jo,
1: sí.
2: Sí.
0: No sé si
1: sí, no, no.
0: Tu i jo, tu.
3: No teniu idea?
1: No,
0: me acuerdo.
3: Doncs aquesta és Ensenyame a bailar, del cantant...
1: Ah, és verdad.
3: Del cantant que ara s'està fent superfamós, Bad Bunny. Tot l'àlbum al qual pertany aquesta cançó està inspirat en els ritmes africans, concretament en un gènere no gaire conegut anomenat Afrobeat.
4: Com a curiositat, un músic nigerià va demandar Bad Bunny afirmant que la cançó que utilitzava un fragment no autoritzat de la seva pròpia obra, cosa que després va acabar amb la victòria de Bad Bunny, ja que el demandament va abandonar el cas.
3: És hora que continuem amb la tercera.

0: Jo sé. Fireball de Pitbull.
1: Molt bé.
0: Fit con no sé quién.
1: Molt bé.
0: Aquesta playlist m'està agradant molt, eh?
1: Sí, oi? Fireball de Pitbull FT John Ryan, aquest famós tema del 2014, és l'autèntic preferit de Hollywood per les pel·lícules d'animació, ja que ha sortit a pel·lícules com Zootropolis, Angry Birds 2, Emoji la pel·lícula i Ice Age, el gran cataclisme.
2: Només compten als Estats Units, la cançó ha venut i generat més de 3 milions de còpies, aconseguint una certificació de doble platí. Durant les temporades 25 i 26, l'equip del Colorado ha fet sonar aquesta cançó a l'entrada de l'estadi en tots els seus partits.
1: Anem amb la quarta.

0: Can't Take My Eyes Off You.
1: Doncs sí, aquesta és Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli. Aquesta cançó no es volia llançar, ja que no era l'estil del grup i no sonava el clàssic estil de The Four Seasons. Per això, el cantant Frankie Valli va publicar la cançó ell sol, sense el seu grup ni els seus productors.
2: Va estar a punt de desaparèixer. Si no hagués estat per la CKL de Bobby d'Ontario, una ràdio canadenca a la qual van convèncer per posar-la en directe. I al posar-la, les línies telefòniques es van col·lapsar i es va convertir en un èxit total.
1: I va tornar a fer-se famosa gràcies a la pel·lícula El Cazador, on els protagonistes la canten en un bar just abans d'una batalla contra el Vietnam.
2: I anem amb la penúltima.

0: No ho sé, però hi ha un senyor que fa versions de cançons en cúmbia.
1: No n'hi ha ningú.
0: No sé com es diu.
1: Doncs és Nunca me faltes d'Antonio Ríos, una cançó superfamosa improvisada només en 10 minuts. Va ser en el moment en què se li va espatllar el cotxe i va haver d'anar a l'agència d'un amic seu. Però allà no hi havia l'amic, sinó una noia de 18 anys que va ser per qui va compondre la cançó.
2: La noia va acabar sent la seva parella durant 4 anys, encara que es portessin més de 22 anys de diferència. I va accedir a fer de ballarina pels seus shows. S'hi va incorporar ràpidament, bastant de telefonista a ballarina professional.
1: I ara sí, anem amb l'última cançó.

0: No sé quina és la cançó, però és la Sabrina Carpenter.
1: Sí.
2: Pues no tenia ni idea de res.
1: És House Tour de Sabrina Carpenter. La va escriure just l'última nit d'enregistrament de l'àlbum Man's Best Friend, exactament a les 2 de la matinada. Van arribar a pensar que era el més estúpid que havien sentit mai, però que equivocats que estaven.
3: El videoclip està inspirat en la pel·lícula de culte Drive Away Dolls, de Tan Cohen. Mostra la Sabrina Carpenter i l'actriu Margaret Qualley fent un recorregut superboig ple de crims, robatoris, banys a la piscina i un estil estètic que recorda els anys 70.
1: Doncs ja hem acabat la secció d'avui.
3: Qui creieu que ha escollit aquesta llista tan variada?
2: No tinc ni
0: avui,
2: idea.
0: Avui és molt xungo,
2: estic
0: eh?
2: Estic molt ni perduda.
0: A veure...
4: Com vas aprendre la Sabrina Carpenter?
0: És que sí. Si... Vale, la Mari no és.
2: No.
0: Si anéssiu a...
2: Bueno...
0: Ah, oh, no sé...
3: Jo crec que ho penseu una pista, una pista. No estarà en aquesta sala.
0: Sí, vale. No. Ah. És o
2: no.
0: De fora...
2: No. La Lights no és.
5: Ah, que va ser el Nahuel, veràs tu.
2: No.
0: És el Nahuel.
2: Sí, sí,
0: molt
2: sí.
1: És la playlist del Nahuel.
2: Que loco.
1: Doncs ara sí, ja hem acabat del tot.
3: Ens veiem la setmana que ve amb més música.
1: Adeu. Bé, doncs ja tornem a ser al final del programa.
0: Sí, i com ja hem dit abans, la Joana i l'Emma avui no han pogut venir perquè estan en un casament. Vosaltres heu anat mai a algun?
2: Doncs mira, vaig anar fa com 2 setmanes.
0: Ah, molt bé, molt bé.
2: Va ser una merda, es van barallar, o sigui...
0: Oh! Què dius?
2: Però punyetazo...
0: Què dius?
2: Te lo juro.
0: Però perquè dijeron que no o algo. T'imagines?
3: Cotilleo.
0: El què?
6: ¿Qué era la mafia siciliana?
2: No, ¿qué va? Pero eran panchis.
0: Y... ¡Hala!
6: El racismo.
2: Bueno, vale.
0: Panchitada. No, pero que es la mi familia, voy a decir. Digo, uno de mis sueños es ir a una boda y decir,
2: ¡me opongo!
0: Uno, y después que uno de los novios diga que no.
2: Tú y yo. Oh,
0: sería
2: que muy sería... guay.
6: Que saben que vaig anar allà, que no ho he vist.
0: Què? Espera,
2: story time.
6: Jo era molt petit, però sé que el que es casava, que era un tiet meu, havia fet alguna que no tocava i allò va haver-hi gent que es va discutir i va treure la pista. Era Marsella, eh?
2: Mafia! Mare meva!
6: Una explicació.
2: Bueno... A mi una cosa que em xoca molt és quan els nens van al casament dels seus pares. Coneixeu algú que li hagi passat?
0: Sí, jo.
2: De fet, jo perquè els meus pares, o sigui, es van ajuntar de joves i van dir, bueno, per què ens casarem ara? I com tampoc teníem, som rics, doncs van dir, bueno, doncs ja ens casarem. I es van casar el 2019.
0: Com? Ah, molt bé.
2: Oh. I van anar a l'Ajuntament, van firmar un paperet i van anar tots junts a dinar. I ja està.
0: Ah, molt bé.
2: I ja està.
0: És que també pinten que els casaments han de ser com la fiesta de l'any.
3: Jo no he anat mai a un.
2: No falta un bodorrio. No.
0: És que tampoc... I cada cop els casaments s'aniran dissolent, sí. Perquè al final la gent...
2: Pues que
0: abans es casava perquè t'havies de casar, però ara...
2: I ara per què creieu que no es casa tanta gent?
0: Ja, això no, costa fer la festa, costa molts diners i després perquè potser la gent no vol comprometre's, potser amb...
3: No
0: la
3: d'il·lusió.
1: Però la gràcia és la gràcia d'un casament és comprometre't a passar tota la vida.
0: Per això, però...
2: Ja, però ara espanta la paraula comprometre-se.
6: Abans es feien menys festes, la gent no tenia tantes celebracions, per això el Nadal i això era tan potent i els casaments, i ara la gent està...
2: Està boca.
3: Ja, bueno.
6: Cada cap de setmana.
2: Sí. Sí, sí.
0: O sigui que no consideren tan important. Pensen que potser el compromís és de persona a persona, no cal firmar un paper. No sé, potser des del meu punt de vista.
2: Sí. També.
0: Bueno, us agradaria casar-vos?
2: Ara
3: crec que no és legal.
2: No és legal. Òbviament.
0: Home, bueno, suposo que sí. Com us imagineu el vostre casament ideal?
2: No sé, no ho he pensat.
0: Amb la música de Crepúsculo.
2: Així, si em caso, ha de ser.
0: En plan bodorrio segur que no.
2: Tot tinc clar.
0: Bueno, teniu alguna anècdota graciosa en algun casament? Així, cortita.
2: Ah, que quan era petita vaig anar a un i que anava al lavabo a agafar llaminadures. Tot, sí, cada 2 minuts.
0: Bueno, doncs ara sí que sí, el programa ha acabat. Només queda dir que us esperem a la mateixa hora la setmana que ve.

0: Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. Des dels estudis de Ràdio Mollet us parla en Carles Matuté i us donem la benvinguda a aquesta nova etapa que volem que sigui amena, interessant i, si pot ser, també una mica divertida. Per començar, avui parlarem d'orientació. Tots els que sortiu a la muntanya sabeu més o menys on voleu anar, però també és important saber com arribar-hi. I és aquí on entra el tema d'avui. Actualment estan molt de moda uns fòtils anomenats GPS, que funcionen amb bateries i que un cop carreguem el trac ens marquen el camí. I tot va bé fins que deixa d'anar-hi, perquè de vegades, per causes desconegudes o no tant, l'aparell deixa de funcionar. Perquè s'ha acabat la bateria, o pitjor encara, perquè ha caigut a terra i s'ha espatllat. I llavors què fem? Potser haureu sentit parlar, els veterans segur que sí, de tres eines molt més senzilles: la brújula, l'altímetre i el mapa de la zona. Tenen un avantatge important: no funcionen amb bateries i si cauen a terra continuen funcionant. El mapa cal saber-lo orientar, col·locant-lo cap al nord. Per fer-ho, fem servir la brújula. El mapa és una representació plana del terreny, on hi trobem les corbes de nivell que, amb l'ajuda de l'altímetre, ens poden ajudar a saber exactament on ens trobem. Tot això, però, no s'improvisa. Cal aprendre-ho i practicar-ho. Per això, l'ECAM, l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, organitza cursos de formació coordinats per les entitats o la vegueria. Si us interessa, estigueu atents a la web del club, on s'hi publiquen aquesta mena d'activitats. I un consell final: no comenceu la casa per la teulada. Si sou usuaris de GPS, perfecte, però porteu també dins la vostra motxilla una brújula, un altímetre i el mapa de la zona. Us podeu estalviar més d'un mal de cap. El proper dia parlarem de què cal portar a la motxilla, els imprescindibles.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula salut. Tenir una mala salut de ferro. Es diu per referir-se a algú o alguna cosa que, malgrat trobar-se sempre en una situació delicada, amb més baixos que alts, resisteix i se n'acaba sortint. El català ha demostrat durant segles que gaudeix d'allò que irònicament en diem una mala salut de ferro. Ha subsistit com un malalt crònic, deia Joan Martí Castell. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? Sembla que ve de l'aglutinació de dues locucions, tenir mala salut i salut de ferro, molt resistent, tenaç. Es fa una comparança amb la fortalesa de ferro, ja que és un metall molt dur. Recordo el refrany "més viu el qui piula que el qui xiula", que fa referència al fet que a vegades mor abans un que està xiroi que un que sempre està pioc, i també la frase feta "fer la viu-viu", és a dir, anar tirant, passar la vida amb dificultats, així com un pot, just anar sobrevivint. Expliquen que quan a les persones grans algú els preguntava pel seu estat de salut, solien contestar això: "Pots comptar, vaig fent la viu-viu". Esperem que tots vosaltres tingueu una salut de ferro i estigueu sans com un gra d'all, o sencers com una ametlla, és a dir, en perfectes condicions físiques i bé de salut. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. En el capítol d'avui parlem d'un artista que, a més de compartir el seu nom artístic amb el d'un color, ha fet de la sinceritat i la força la seva bandera dins del món més pop. Amb The Truth About Love, publicat l'any 2012, la nostra estimada Pink ens ofereix un retrat intens i sense filtres del que és l'amor i tot el que comporta, com les ruptures, les reconciliacions, la ràbia i també l'esperança. Un disc que combina himnes molt potents amb balades emotives i que la van consolidar com una de les grans veus del pop dels anys 2010. Al llarg d'aquest programa escoltarem els temes que donen vida a The Truth About Love i comentarem per què aquest àlbum és una peça clau en la trajectòria de Pink. Així que prepara't per una muntanya russa d'emocions, sarcasme i grans tornades que parlen, sense filtres, de la veritat sobre l'amor. Com és de costum, i abans de començar a escoltar com sona aquest àlbum, fem un petit repàs a l'artista que ens acompanya. La Pink, que realment és el nom artístic d'Alicia Beth Moore, és una cantant nord-americana nascuda als Estats Units, concretament a l'estat de Pennsylvania. Des de jove va mostrar un caràcter fort i inconformista i va créixer en un entorn familiar complex marcat pel divorci dels seus pares. La música, però, es va convertir ben aviat en la seva via d'expressió i en una manera de canalitzar aquestes emocions. Va debutar l'any 2000 amb Can't Take Me Home, un disc més orientat a l'R&B, però el punt d'inflexió arriba amb Misunderstood, el 2001, quan aposta per un so més pop-rock i una actitud molt més personal. Temes com Get the Party Started o Just Like a Pill la van convertir en una estrella internacional i, sobretot, en una veu que sonava ben diferent dins del panorama pop d'aquell moment. A diferència d'altres artistes de la seva generació, Pink construeix la seva carrera des de la irreverència, l'honestedat i la voluntat clara de no encaixar en molles prefabricats. Les seves lletres parlen d'inseguretats, relacions complicades, autoestima i empoderament, sempre amb una combinació d'ironia i vulnerabilitat. I és en aquest moment de maduresa personal i professional quan arriba The Truth About Love, un disc que resumeix molt bé tot allò que defineix la nostra cantant amb cert bon rotllo, la força, la contradicció, l'emoció i una veritat dita sense emmascarar. Nosaltres comencem el repàs escoltant Blow Me, un inici potent, directe i ben carregat d'ironia. Aquí ja es nota clarament la línia que vol seguir en aquest disc. Amb aquesta cançó, Pink ens diu que l'amor pot fer mal, però també es pot enfrontar amb orgull, força i fins i tot amb humor.

després d'escoltar Blow Me, queda clar que Pink no tenia cap intenció de tornar de manera discreta. L'energia del tema és immediata, amb aquestes guitarres potents que sonaven, i una producció molt directa i una tornada que entra a la primera escolta. És un inici explosiu que marca el to del disc des del primer minut. La lletra ens parla d'una ruptura, però no des del drama victimista, sinó des de la ironia i l'orgull. I tot això arriba després d'un moment vital important. És el primer disc que publica després de ser mare. Recordem que el seu disc anterior, titulat Fun House, va sortir el 2008, 4 anys abans. Lluny d'endurir-la o suavitzar-la, la maternitat sembla que li ha donat encara més seguretat. Torna amb la mateixa força de sempre, però amb una maduresa nova al darrere. I després d'aquest inici tan contundent, és el moment d'anar al centre del disc. Si Blow Me era la ràbia i l'alliberament, ara toca posar nom al concepte que ho articula tot. Donem pas a The Truth About Love, la cançó que dona títol a l'àlbum i que ens planteja directament la pregunta: què és realment l'amor?

Musicalment té un punt gairebé teatral, amb aquesta energia continguda que va creixent, reforçant la idea de que l'amor és intens i contradictori alhora. I això és precisament el que planteja el disc. No una història romàntica perfecta, sinó un estudi honest i a vegades també incòmode sobre totes les cares d'estimar. I si fins ara hem parlat de la confusió i la contradicció de l'amor, ara toca posar el focus en el risc que implica estimar. Donem pas a Try, una de les cançons més emotives del disc i també una de les més conegudes i que més s'ha escoltat. Un tema que ens recorda que encara que faci mal, l'única manera d'estimar de veritat és atrevir-se a intentar-ho.

després d'escoltar Try, queda clar que estem davant d'un dels moments més emocionals del disc i que cal dir que és una de les cançons més escoltades. Aquesta cançó combina una producció més pausada amb una intensitat vocal i lírica que la fan sentir molt més profunda que alguns dels temes més festius o agressius que hi trobem dins l'àlbum. Ara arribem a un dels moments més memorables del disc, que és la col·laboració amb Nate Ruess, de la banda newyorkina Fun. Escoltem Just Give Me a Reason, una balada que parla de malentesos, la reconciliació i la voluntat de salvar una relació que sembla trencada.

Després d'escoltar Just Give Me a Reason, queda clar per què Pink dedica tant del disc a explorar l'amor en totes les seves cares. El tema central del disc és precisament això. L'amor no és només passió o alegria, sinó que també hi ha conflicte i moments de fragilitat. Tot i que Pink no es va divorciar formalment en aquell període, sí que estava passant per moments complicats a la seva relació amb Carrie Hart i amb qui es va separar, entre cometes, després de 2 anys de casats, i això aporta una sinceritat molt palpable en les seves lletres. I continuem amb una altra de les col·laboracions destacades d'aquest disc i donem pas a True Love, amb la participació de Lily Allen, un tema que combina l'estil irreverent de Pink amb l'humor intel·ligent de la cantant londinenca.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarto.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: El Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Continuem avançant en aquest capítol que dediquem a The Truth About Love, el sisè àlbum d'estudi de Pink. Publicat el 2012, aquest disc representa una de les etapes més sinceres i explosives de la seva carrera. Aquí l'artista combina pop potent amb influències de dance i de rock, però sobretot posa el focus en un concepte universal. L'amor en totes les seves formes, tant el romàntic, el tòxic, el divertit o el devastador. Per situar-nos una mica, Pink, nascuda a l'estat de Pennsilvània, es va donar a conèixer a principis dels 2000 amb una actitud irreverent i una imatge allunyada dels estàndards del pop més convencional. Amb els anys, ha anat consolidant una identitat pròpia basada en la seva força vocal, aquesta personalitat directa i unes lletres que no tenen por de mostrar la seva part més vulnerable. Abans d'aquest treball, ja havia publicat discos clau com Misunderstood o Fun House, però és amb The Truth About Love que reafirma el seu lloc com una de les grans veus del pop internacional d'aquella dècada. Darrere del projecte hi ha un equip de productors i compositors de primer nivell amb noms com Max Martin, habitual col·laborador de Pink, que ajuda a construir aquest so pop contundent i immediat, ple de tornades memorables i de bases rítmiques potents. Aquest productor de renom ha col·laborat també amb altres artistes com Katy Perry, Avril Lavigne, Usher, Adele, Taylor Swift i molts més altres. I després d'haver parlat d'aquesta mirada tan crua i directa sobre l'amor, arriba un dels moments més irreverents del disc. Slut Like You és el tema més Pink, podríem dir, on veiem aquesta part més sarcàstica, desacomplexada i amb un punt de provocació molt conscient. Sobre una base pop-rock enèrgica i amb una actitud gairebé punk, la cançó juga amb la ironia i gira el discurs tradicional sobre la sexualitat i els rols de gènere. Pugem el volum, deixem-nos portar per aquesta explosió d'energia i escoltem Slut Like You de Pink. I'm not a slut, I just love love.

Després d'aquesta descàrrega d'energia amb Slut Like You, queda clar que Pink utilitza la provocació com a eina narrativa. I ara canviem completament de registre. Si abans teníem ironia i energia explosiva, el següent tema ens aporta cap a un territori molt més íntim i emotiu. Baixem revolucions i ens preparem per una de les peces més delicades del disc amb Beat Me Up.

Aquesta lletra ens descriu aquell moment de desconcert que acompanya la pèrdua, la dificultat d'assumir l'absència i la necessitat gairebé física de tornar enrere o escapar del dolor. Després d'aquest moment d'introspecció, el disc torna a fer un gir de timó i ens porta cap a un tema amb més humor. The Truth About Love recupera el pols més desenfadat i nocturn amb un tema que juga amb l'humor i amb la narrativa d'una nit que potser s'ha allargat més del compte. Ara sona Walk of Shame.

Ja l'hem escoltada, Walk of Shame recupera la versió més descarada i hedonista d'aquest disc. Després de la introspecció anterior, Pink torna a posar el focus en l'excés, en aquella nit que s'allarga fins al matí i en la famosa caminada de retorn a casa amb preguntes més que records. I sense abandonar del tot aquesta energia, arriba una de les col·laboracions més destacades del treball. Pink uneix forces amb el raper Eminem, en un tema que barreja pop i rap amb una actitud més desafiant. Donem pas a escoltar Here Comes the Weekend.

Ja l'hem escoltada. Here Comes the Weekend és probablement una de les col·laboracions més inesperades que trobem a The Truth About Love. La presència d'Eminem pot sorprendre si pensem en el to més introspectiu que hem sentit en altres moments del disc. Però en realitat, la connexió entre ell i Pink no era nova, ja que tots dos havien coincidit a l'èxit massiu Won't Back Down l'any 2010. Després d'aquest moment d'energia i complicitat inesperada amb Eminem, el disc ens porta de nou cap a un terreny més melòdic i reflexiu. Abans de posar el darrer tema, cal destacar que aquest àlbum no només parla de relacions en abstracte, sinó també reflecteix experiències personals de la nostra cantant. Molts dels temes estan inspirats en la seva relació amb Carey Hart, marcada per l'amor apassionat, però també pels conflictes i les reconciliacions. Aquesta dualitat entre voler fugir i voler construir es nota especialment en cançons com The Great Escape, que captura aquell desig de llibertat, però també la necessitat d'afrontar la realitat emocional. Amb aquesta perspectiva, tanquem el programa. The Truth About Love ens ha aportat per totes les cares de l'amor: l'energia, l'ironia, la fragilitat, la pèrdua, la festa i la rutina. És un recorregut que ens recorda que l'amor és complex, imperfecte i profundament humà i que, en el fons, sempre està lligat a les nostres experiències més personals. Ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Avui escoltareu Festa al Rebost, un text de Peles Mestres, interpretada per l'Anna Gual, que ve del Penedès.
1: Festa al Rebost, un poema de Peles Mestres. Avui al Rebost hi ha festa completa. Aquest vespre l'all es casa amb la ceba. Hi ha acudit la flor de la parentela i lo més granat de llurs coneixences. Vestida de blanc, la Sal s'hi presenta. La du de bracets un marit al pebre. L'oli compareix dintre de la gerra i el vinagre acut en cintra lluenta. El sucre es remou dintre la sucrera. Els xics moixernons arriben per rengles. La cistella d'ous també és de la festa. També en són el llard i safrà i canyella. Tots són compliments i grans reverències. Déu vos guardi l'all, santa nit la ceba. Quan el nuvi es mou, tothom estossega. Quan la núvia riu, tothom ploriqueja. Benvinguts, senyors, comencem la festa. Saltem i ballem, que ja romp l'orquestra. L'orquestra és un grill que amb delit rasqueja i un vol de mosquits tocant la trompeta.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies un dia més per escoltar el Rock and Classics, el programa que repassa en format monogràfic els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui us portem a dues formacions que en essència són la mateixa excepte la posició del vocalista. Estem parlant de Rage Against the Machine i de la seva seqüela Audioslave.

0: Aquesta banda nord-americana es va fundar l'any 1990 amb Tom Morello i Zach de la Rocha. És una banda nord-americana que va crear l'anomenat segell de música rap metal, que és una fusió entre hip-hop, heavy metal i també funk. Una banda que conformen Zach de la Rocha a la veu, Tom Morello a la guitarra, Tim Comerford al baix i Brad Wilk a la bateria. De fet, els primers membres en conèixer van ser Zach de la Rocha i Tim Comerford, que encara anant a l'escola acostumaven ja a tocar junts i a escoltar música plegats. Posteriorment es va juntar a la banda Tom Morello, guitarrista, que va conèixer a Zach de la Rocha rapejant amb uns amics en un club. I posteriorment Brad Wilk va respondre un anunci de Tom Morello on deia que buscava un bateria per una nova banda. Així les coses van començar a tocar en el garatge d'un amic seu a Huntington Beach, a Califòrnia, i amb només 5 cançons escrites van començar a tenir molt èxit per la gent que anava passant pel carrer. Van enregistrar posteriorment una cinta amb 12 temes en un estudi local a Los Angeles i van aconseguir vendre fins a 5.000 còpies de la cinta. Després van tocar en l'escenari petit del festival Lollapalooza 2 a Los Angeles, on els va veure un caçatalents d'Epic Records, i amb aquesta discogràfica van signar el seu primer contracte. Van començar una gira mentre enregistraven el seu treball de debut, que s'anomenaria com ells, Rage Against the Machine, un disc que sortia a la llum finalment l'octubre de l'any 1992. Va ser un rotund èxit. Aquest és un dels seus temes més potents i més recordats, que es diu Killing in the Name.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Un disc original amb una gran energia i que va causar impacte aquell 1992. Killing in the Name, l'himne inicial de Rage Against the Machine des del seu treball de debut. Sempre temes contundents, més ràpids o més lents, com aquest que ja sona i que es diu Settle for Nothing, però en qualsevol cas sempre amb una crítica social i sobretot política d'alt nivell. Rage Against the Machine, avui són els convidats, junt amb Audioslave, al Rock and Classics. From the pain in my home. Hatred passed on. A world of violent rage, but it's one that I can recognize, having never seen the color of my father's eyes. Yes, I dwell in hell, but it's a hell that I can grip. I tried to grip my family, but I slipped to escape from the pain.

0: La música a tot drap. Aquest un altre dels èxits del treball de debut de Rage Against the Machine, Bullet in the Head. Hi ha molts més temes interessants d'aquesta llarga durada. I per tant us convidem senzillament a adquirir-lo si és que no el teniu, ja que és un dels discos, segons diversos crítics, més importants de la dècada dels 90. Un disc, sens dubte, imprescindible. Seguim amb el següent treball discogràfic dels Rage Against the Machine. Es publicava 3 anys després, el 2005. Es deia Evil Empire. I aquest és el tema Bulls on Parade.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Després de l'èxit moderat del segon treball de Rage Against the Machine, Evil Empire, no va ser fins al 1999 que tornaven amb un nou llarga durada. De fet, va ser força exitós, però va ser el principi del final de la banda. El disc es deia The Battle of Los Angeles. Aquest era el seu primer single, Guerrilla Radio. I és que just quan es va acabar la gravació d'aquest treball, a finals de l'any 2000, Jack de la Rocha va informar que se separava de la banda per començar una carrera en solitari, degut també a constants discussions que hi havien hagut a l'interior de la banda. Però encara ens van oferir un parell de treballs més. Comencem pel que es publicava l'any 2000. Era un disc de covers, de versions d'altres temes clàssics del rock i alguns de més nous. Per exemple, aquesta era una versió d'un tema original de Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad, des d'aquest treball anomenat Renegades, Rage Against the Machine.

0: 2003, una vegada ja s'havia dissolt Rage Against the Machine, va aparèixer un treball pòstum anomenat Live at the Grand Olympic Auditorium. Es tracta d'un disc en viu que recull una de les seves últimes actuacions feta a la seva ciutat, a Los Angeles. I aquest, un dels seus temes del primer disc, Know Your Enemy. I una vegada es va dissoldre la banda, al cap de poc, els tres components que encara mantenien el contacte, Tom Morello, Tim Comerford i Brad Wilk, van decidir de seguir en actiu com a banda, tot i que van començar a buscar vocalista. Per això van començar doncs, a fer plans, van començar a fer audicions, van provar diversos vocalistes, entre els quals hi havia el raper Be Real de Cypress Hill, però van veure que no, que el seu futur no passava perquè el vocalista fos un altre rapper, sinó perquè fos un cantant. El productor i també amic del trio, Rick Rubin, va proposar a Chris Cornell, l'antic vocalista de Soundgarden. Es van conèixer i el primer dia la química que hi va haver entre ells va ser evident. Van començar a tocar cançons i van veure que sonava fantàsticament bé. El nou grup va escriure fins a 21 cançons durant 19 dies d'assajos i van començar a enregistrar cançons a l'estudi al maig de l'any 2001 amb Rick Rubin com a productor. Així, al final va sortir el 19 de novembre de l'any 2002 el seu treball de debut. Comencem a escoltar-lo. Un disc excepcional, això sí que va rebre crítiques tan positives com negatives, degut a que és un disc doncs, bastant simple, però que ens porta música molt canyera. La base instrumental de Rage Against the Machine amb la potentíssima veu de l'ex Soundgarden Chris Cornell. Una mescla perfecta. Aquest és el tema que obre aquest disc que es diu com ells, Audioslave. Coach Eyes, el primer tall que obre aquest recomanable disc.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.

0: en clàssics amb Esteve Llop.
1: Jo us puc confessar que personalment vaig quedar bastant astorat d'escoltar aquest treball de debut d'Audioslave. Una conjunció que em va semblar perfecta. La banda instrumental de Rage Against the Machine amb un vocalista amb una veu carismàtica excepcional. La de Chris Cornell, ex Soundgarden. Aquí tenim una de les balades que apareix en aquest primer disc d'Audioslave. I Am the Highway.

0: Després de la publicació del disc de debut, Audioslave es va concentrar en fer unes gires amb uns concerts que van tenir unes crítiques molt positives. I no va ser fins al 23 de maig de l'any 2005 que no apareixia el seu segon treball, Out of Exile, un disc que va debutar directament al primer lloc de la llista nord-americana Billboard 200. Un disc amb cançons una mica més personals de la mà de Chris Cornell, que començava a recuperar-se d'un greu problema amb les drogues que va afectar molt a la seva veu durant la gravació del primer disc. Per això, el segon disc va ser més ben criticat que no pas el primer, degut a la veu de Cornell, que estava molt millor, degut a haver deixat les drogues i, sobretot, haver deixat de fumar i de beure. Amigues i amics oients, estem arribant al final del programa d'avui. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte. D'una banda, disposeu del correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: També estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevallot.
2: twitter.com/rockandclassics.
0: I marxem amb un dels temes del que va ser el tercer i darrer treball d'Audioslave, que l'any 2006 van treure aquest disc abans de separar-se, degut a diferències personals i musicals entre Cornell i la resta de components de la banda. El tercer disc és una mica més funky, soul, rhythm and blues, segons paraules dels propis components d'Audioslave, un disc, doncs, una mica més variat estilísticament. Aquest és el tema Sound of a Gun des de Revelations, el tercer i darrer treball d'Audioslave. Gràcies per fer-nos costat. Tornem ben aviat amb més Rock and Classics. Adéu-siau.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona tarda, molt bon dia, molt bona nit, quan sigui que estiguis escoltant això. Això és el que es ballava al Vallès des de Ràdio Mollet. Soc en Pele Bernial, programa recopilatori de la música dels 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas marxem fins l'any 1998 amb Wonder Project i el seu King of My Castle. Vinga, va, que avui porto música molt canyera. Comencem el que es ballava al Vallès. King of My Castle.

King of my Castle, Van Dew Project, des de l'any 1997 hem quedat. Vinga, va, del 97 amb una cançó original de l'any 1983, però que l'any 97 van fer-ne un remix. It's Like This, de Ron Dempsey. Una mica de canya. Vinga, va. Epa, epa.

Oh. It's Like That, Run DMC, des de l'any 1983. Quina canya de cançó, no? És que m'encanta. It's Like That, and that's the way it is. Com la que ve ara, des de l'any 1999, de Fats and Small, Feel Good. Aquesta l'havíem ballat per a tots. Recordo que era cançó de primera hora d'entrar a discoteca. Fats and Small, Feel Good, des de l'any 1999. Vinga, va, el que és ballar, el ballar, Ràdio Mollet, una mica de canya.

Au, au, I want your love, feel good, de fa gens molt, des de l'any 1999. Vinga, anem fins l'any 2001 amb una cançó que a mi em tornava boig quan la ballava. És el Chase the Sun de Planet Funk. El final d'aquesta cançó és èpic, memorable, digue-li com vulguis, però és brutal. Chase the Sun, Planet Funk, 2001.

Mare meva, no em direu que això no és èpic. Èpic, aquest final. Us imagineu el final d'una sessió de discoteca a les 6 del matí, tothom allà ballant, passant-s'ho pipa cantant aquesta cançó, ballant-la. Chase the Sun, Planet Funk, des de l'any 2001. A mi em porta molt bons records aquesta cançó. I ara, cuidado, perquè la cosa es comença a posar sèria, perquè anem amb una mega cançó de l'any 1997. Us sona? Toma ja, Get It Up, The Sensitive World, de l'any 1997. Aquesta cançó és molt canyera.

Mare de Déu senyor, Get It Up, The Sensity World, des de l'any 1997. Quina passada de cançó. Recordeu quan ens feien baixar-nos tots, posar-nos gairebé de genolls a la discoteca i explotava la cançó. Give it up, tararé, tararé. Era la canya. Ojo, que ara també seguim posant-nos serios, perquè amb una mega cançó de l'any 1997. Oh, la, la, la, dels Tu Ibiza. Això és un temazo. Oh, la, la, la, Super Ibiza. Hola.

Hola, la, la, la, la, la, hola, la, la, tu Ibiza. Quina mega cançó aquesta també, eh? Agafant el sampler del Gypsy Woman. Brutal. Vinga, va, seguim. Ara anem a una altra discoteca, va. Anem fins l'any 2000 amb els d'Alcàsser i el seu Crying at the Discotheque. Això també un trencapista, som-hi!

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarto.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia, a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, continuem aquí amb el que es ballava al Vallès des de Ràdio Mollet. Soc en Pele Bernial. Què us ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música? Bona música, eh? Sí, senyor, sí, senyor. I Mollet posa en bona música. Com en aquest cas, marxem fins l'any 1997 des d'Itàlia amb la Gala i el seu Coming to my life. Vinga, va! Vinga, va!

Nobody Love Me, diu la Gala. Home, Nobody Love Me, Nobody Love Me, tampoc és això, Gala? Des del 1997. I ara marxem fins als anys 80, l'any 1983, amb un himne de la dècada gloriosa de la música, el Maniac, de Michael Sambello. Us sona de la pel·li Flashdance?

precisament, i que ens deia el Michael Sambello, des de l'any 1983, a la pel·li Flashdance. Quin temazo, eh? I quin solo que té. Emblemàtic. Com emblemàtic és la cançó que anem a escoltar ara, des de l'any 1992, de la Rosalía. No la Rosalía, eh? La Rosalía. Everybody's free. Vinga, va, to feel good.

Everybody's free to feel good, ens deia la Rosalía amb Z. Quina cançó, eh? Més xula. Com la que ve ara, sisplau, posem-nos drets, que ve una mega cantant. It's not right, but it's okay, de la bona de la Whitney Houston, de la Whitney Houston, des de l'any 1998. It's not right, but it's okay.

It's not right, but it's okay, ens deia la bona de la Whitney Houston des de l'any 1998. Quina veu que té aquesta dona, per favor. Quina llàstima que ens deixés, però també ens va deixar grans cançons i grans coses musicals. Vinga, va anar fins l'any 2003, des de Bèlgica, amb els Room 5, amb el seu Make Love. Això també ho va patar molt al seu dia. Som-hi!

Make love and listen to the music. Home, pues mal plan així d'entrada, pues tampoc ho és, no? Una miqueta d'amor i bona música. Ai, com la cançó que ve ara des de l'any 1998, amb els Stardust, que precisament parla de la música i diu Music sounds better with you. Des de França, Stardust, 1998, Music sounds better with you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump.

tardes, des de França, amb el seu Music Sounds Better With You. Home, té sentit el que diuen, perquè a vegades, si estàs en molt bona companyia i estàs escoltant música i dius, ostres, amb tu la música sona millor, no? Perquè, clar, la companyia acompanya una molt bona música. I per bona música també la que anem a escoltar ara des de l'any 1979 amb Dan Harmon i el seu Relight My Fire. Your love is my only desire. Al final acabarà el programa sent una miqueta romàntic i tot. Dan Harmon, Relight My Fire, des de l'any 1979. Vinga, va, que això és una mega cançó. La línia de baix amb el piano és brutal. Ballaruca! Ballaruca!

Relight My Fire, Dan Harmon, des de l'any 1979. Doncs molt bé, aquí s'acaba una nova edició del que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet. Espero que hagueu gaudit. I la setmana que ve ens escoltem amb molta més música i millor. Fins la setmana que ve.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: en Carles Cano, que ve de València, ens farà la narració L'elefant polissó.
1: Del llibre 40 elefants mariners, un polissó. Un elefant aventurer i arruïnat va decidir navegar gratis com a polissó i es va introduir secretament en un mercant grec. Quan a les poques hores va ser descobert pels roncs que feia i va ser portat a presència del capità, se li va ocórrer inventar una excusa tan inversemblant com pueril. Li va contar que era un entomòleg, sí, sí, els que estudien els insectes, que estava fent un important estudi sobre les rutes migratòries d'un cert tipus de panderola, amb el qual pretenia demostrar que varen ser navegants grecs els primers que arribaren a Amèrica, ja que d'aquell tipus de panderola grega se sap amb absoluta certesa que va aparèixer fa uns 2.000 anys en la costa est dels Estats Units i s'havia quedat adormit mentre esperava capturar-ne uns exemplars. El capità el mirava sense parpellejar, amb ulls freds i escrutadors. No es va creure ni una sola paraula de la història de les panderoles, però li va semblar que un individu que era capaç, acabat d'alçar, d'inventar una falòrnia semblant, segurament a partir d'un malson amb panderoles, devia ser un gran conversador. I el temps en el mar es fa tan llarg. De manera que li va demanar excuses per haver-lo raptat involuntàriament i haver-lo separat de les seues investigacions i múltiples quefers. I li va pregar que tinguera a bé instal·lar-se en el camaró del sobrecàrrec que havia hagut de desembarcar per un greu assumpte de família. No es va equivocar el capità, ja que, a més de ser un gran conversador, compartien la passió dels escacs i dels llibres de viatges. Aquella va ser una molt bona travessia per als dos i l'inici d'una llarga amistat.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el...

Fins aquí l'emissió de Ràdio Mollet. Us deixem amb la programació de la xarxa.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.